Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: 97.7 FM. 24 hores amb tu.
1: Hi, I'm Shakira.
2: You call me Burna Boy.
3: Ràdio Palafrugell.

repeat and take it to the verse now. Yeah.

Són en punt les 10 del matí. Palafolls reforça els vincles d'amistat amb França i Itàlia durant les festes europees d'Aix-les-Thermes. Palafolls ha estat un dels protagonistes aquest cap de setmana de les festes europees d'Aix-les-Thermes, una trobada que del 13 fins al 15 d'agost ha reunit per representants i veïns de les tres localitats que estan agermanades entre si, Aix-les-Thermes, Popi i Palafolls. La trobada ha servit per reforçar els llaços d'amistat entre els tres municipis en unes jornades marcades per les activitats culturals, la música, la gastronomia i també els intercanvis entre les diferents delegacions. La participació palafollenca ha tingut un dels moments més destacats amb l'actuació de la colla castellera Maduixots, que ha portat la tradició dels castells fins a Aix-les-Thermes. Fet, els Maduixots han aixecat les seves construccions humanes, convertint-se així en un dels símbols més visibles de la trobada i de la relació entre aquestes tres comunitats. En l'acte oficial, el representant de l'Ajuntament de Palafolls, Jordi Villaret, ha reivindicat la necessitat de continuar mantenint aquest pacte d'amistat entre els tres municipis i ha posat en valor la feina de totes les persones que, any rere any, fan possible aquestes trobades. Les festes europees d'Aix-les-Thermes tenen la trajectòria de més de 20 anys i han anat evolucionant des dels primers contactes entre les delegacions fins a consolidar ara una relació ja més estreta. De fet, des del Comitè d'Agermanament d'Aix-les-Thermes remarquen que el vincle ha passat de ser una amistat inicial a una relació entre amics de veritat. Els intercanvis, les estades per esquiar, els viatges i les trobades periòdiques han contribuït a mantenir aquesta relació més enllà de l'àmbit institucional. Una vinculació que aquest cap de setmana s'ha tornat a fer visible amb la participació conjunta de França, Itàlia i Palafolls en unes festes que tenen com a principal objectiu precisament mantenir viu aquest esperit d'amistat i d'agermanament. Una reunió que s'ha de tornar a produir ja el mes de setembre, d'aquí a 15 dies mal comptats, aquí a Palafolls, coincidint amb la festa major i el sopar a la

0: fresca. El malgratenc Unai Hernández fitxa pel Girona per ajudar l'equip a buscar l'ascens a primera. El club gironí ha fet oficial ja la incorporació del migcampista malgratenc que arriba cedit de l'Etihad amb una opció de compra. A només 21 anys, Unai torna a un dels clubs on es va formar amb l'objectiu de rellançar la seva trajectòria i també contribuir al gran repte que té el Girona aquesta temporada, que és aconseguir de nou el retorn a la primera divisió. Hernández va formar-se a les categories inferiors del Girona fins a l'etapa juvenil, quan va fer el salt cap al Barça. Amb el conjunt blaugrana va arribar a jugar amb el filial abans de marxar el gener del 2025 a l'Etihad per uns 4 milions i mig d'euros. En aquell mig curs va disputar 9 partits amb un gol i 3 assistències. La temporada passada va continuar la seva experiència al futbol saudita, aquesta vegada al Al-Sahab, on va participar en 22 partits i va sumar una assistència. Ara el migcampista malgratenc torna a Girona en un entorn que coneix bé i amb ganes de recuperar el protagonisme. El club blanc i vermell confia en el seu talent per reforçar el centre del camp i afrontar una temporada amb l'ascens com a gran objectiu. Per Unai Hernández serà també el retrobament amb el club on va començar a créixer com a futbolista i amb una afició que espera tornar a veure el Girona a la màxima categoria. De moment és tot i tornem amb més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Efectivament, sóc en Jordi Pratsavalls, ara mateix són les 10 i 4 minuts, donem inici a un nou d'agost estiu, aquí a la ràdio, a la teva ràdio. On millor que passar l'estiu i aquesta xafogor d'aquests dies? Al 107.7 o a www.radiopalafolls.cat. I nosaltres, que volem premiar-vos per aquesta constància. De fet, avui, com sempre, un nou d'agost amb la seva pregunta, i també el premi, òbviament, amb la seva contrasenya i la trucada en directe. Donarem una ullada també a la previsió meteorològica d'aquesta nova setmana que acabem de començar i repassarem actes, sobretot de Festa Major. Malgrat de Mar, que ja acaba una Festa Major, comença la de Tordera. Repassarem aquesta i d'altres propostes perquè aquest cap de setmana també tenim festes a Sant Genís de Palafolls. No pateixis, que dins el No t'ho perdis t'ho explico tot. I a part, òbviament, la part principal, la bona música d'aquesta emissora. Ens mourem amb els èxits dels 70 fins a l'actualitat si ens acompanyes, perquè això és un nou matí de gorra a Ràdio Palafolls. Benvinguts, benvingudes. Comencem.
1: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.

0: A fer sols.
1: La bona música del Sopa de Cabra, com sempre, començant el programa. I ara, recuperant els 90, Mike and the Mechanics. Atenció, que si necessites energia per començar la setmana, ells se'n fan responsables. Això és Word of Mouth.

0: Trenca'm les rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
1: I aquesta sintonia ens indica que és l'hora de jugar entre tots plegats. És a dir, comença una nova edició del De Gorra i arriba el moment de fer-te la pregunta i de dir-te quin és el premi de la jornada d'avui. Vinga, va, pas a pas. Avui t'oferim no només un premi, no dos, sinó tres premis, tres en un. I els més avispats ja sabreu que parlo del pack d'esmorzars conegudíssim d'aquest De Gorra. T'explico en què consisteix el premi. Et convidem a sopar, et convidem a esmorzar, diguem-ho bé, tres vegades. Perquè el premi d'avui consisteix en un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un altre esmorzar per dues persones al Bar Cafeteria Dàlia, a la plaça Major de Palafolls, i un esmorzar per emportar, allò per anar a la platja, per anar a la piscina o per emportar-te a casa teva de la pastisseria Sant Jordi. Tres conegudíssims negocis del nostre municipi, bons llocs tots tres per esmorzar, depèn de la categoria que vulguis, eh? La Sant Jordi, com sempre, amb els seus pastissos, les seves pastes, per emportar-te a casa o on vulguis, i per passar una estona agradable als seus locals, per exemple, Can Mateu, al carrer Major, o com et deia, al Bar Cafeteria Dàlia, a la plaça Major del nostre municipi. Gaudint dels bons espais que també tenim a Palafolls per al que fa als comerços locals. Aquest és el premi d'avui, el nostre pack d'esmorzars. I atenció, perquè jugarem a un joc tan senzill com endevinar la cançó. El que passa que, quan l'hem volgut passar al programa perquè l'escoltis, ens ha quedat com molt trossejada. Sí, sí, a parts petites. Tan petites com que, de moment, el que et puc oferir és un tros de 2 segons. 2 segons, que passen molt ràpid, molt. Doncs aquesta és la prova que t'ofereixo. Ara et posaré 2 segons d'una cançó mítica, mítica, conegudíssima. Tu m'hauràs de dir el nom de la cançó. Tan senzill com això. Doncs atenció, eh? Va, que passen ràpid. Preparada? Preparat? El trosset de cançó és aquest. Vamos a probar. Ja està, és que passa molt ràpid. Entre que dius, va, que l'escolto, deixo de fer el... Pum, ja està. Tornarem a intentar-ho, eh? 2 segons. M'has de dir el nom de la cançó. És aquest trosset. Vamos a probar. Vamos a probar. Doncs et convido a que provis tu. De moment ho deixo aquí. Agosarats, agosarades, que vulguin aconseguir aquest pack d'esmorzars, és cosa vostra. Amb aquest trosset de la cançó m'has de dir el títol. I com sempre ho tenim ja tot preparat per rebre les teves respostes. Si ens vols dir el trosset de cançó, a la cançó a la qual pertany, doncs ho pots fer per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Et recordo que és important que ens hi posis el nom, el cognom, el telèfon de contacte i, òbviament, la resposta. La mateixa informació ens la pots fer arribar, doncs, amb un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. I si no, escolta, ens truques directament a la ràdio, així parlem entre nosaltres i vosaltres. El telèfon de la ràdio és el 93 761 470. Tot arriba allà mateix i nosaltres, com sempre, farem un sorteig, us posem a les bases de dades i després, a la part final del programa, trucada en directe al guanyador o guanyadora i la corresponent contrasenya que ens haureu de dir, només aixecar el telèfon. Avui juguem amb una cançó mítica, molt reconeguda, molt. Si saps de quina cançó estem parlant, ens ho dius. I si no, tranquil·la, tranquil, que t'anirem donant més referències, més pistes. De moment nosaltres seguim amb la selecció musical d'aquest estiu de gorra a Ràdio Palafolls. I ho fem amb l'ajuda de Harry Styles.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, al 107.7
5: FM.

0: agafant el ritme d'aquesta setmana calorosa del mes d'agost. De la manera que sigui, eh? Nosaltres, amb la nostra millor radiofórmula, amb aquests èxits dels 70 fins l'actualitat, que ens porta a ballar al ritme de Katrina and the Waves i el seu Walking on Sunshine. Fa una estoneta també recordant a la filla del ja desaparegut Antonio Flores amb una de les seves cançons. Alba, qüestió de res de 2 minuts i arribem al punt de 11:15 del matí.
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.
0: Torn de continuar amb Anastàcia abans de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta nova setmana.

0: Doncs vinga, la tradició mana, passen dos minuts de dos quarts d'onze del matí i aquests dies d'estiu, sempre a aquesta hora, hem de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica. Adrià Sánchez, què és el que passa? Com ho tenim això?
1: Comencem la setmana amb un ambient assolellat al llarg de tota la jornada, únicament un tel de núvols alts i prims que apareixeran encara a primeres hores del matí pel Baix Llobregat, l'Alt Penedès o l'Anoia. Una situació que canviarà a partir de la tarda i és que tindrem una mica de núvols baixos, encara que no esperem precipitacions, únicament algunes pluges molt puntuals al sector del Bages o també del Vallès Oriental, però no estem parlant de les grans tempestes que hi ha hagut aquests dies. Les temperatures segueixen sent elevades.
0: Vaja, doncs mira, sembla que esperarem pluges, veurem com evoluciona tota aquesta predicció i ho farem com sempre en els diferents espais d'aquesta programació estiu de Ràdio Palafolls, per exemple dins l'informatiu migdia amb el nostre company Marc Ferri. Gràcies, nosaltres en una estoneta doncs tornem a refrescar el repte del de gorra. No desconnectis perquè avui pots guanyar un gran premi. Això sí, com sempre, seguirem compartint èxits musicals al teu costat des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat. La pròxima protagonista és Lady Gaga. Segueix la bona sintonia d'aquest estiu de gorra a Ràdio Palafolls.

Les 10 i 42 minuts és el moment ideal per refrescar el repte de gorra d'aquest matí que per començar la setmana et convida a esmorzar. I no només a un lloc, ni a dos, sinó a tres. És el nostre conegudíssim pack d'esmorzars el que hi ha en joc avui, el que de moment tenim nosaltres sobre la taula de l'estudi 1 de Ràdio Palafolls i que en acabar aquest matí, en acabar aquest programa, serà per algú de vosaltres que ara mateix ens esteu escoltant i que participi del de gorra. El pack d'esmorzars consisteix en un esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia del nostre municipi, però també hi sumarem un esmorzar per dues persones a la cafeteria Can Mateu, també de Palafolls, al centre del nostre municipi, i un esmorzar per emportar, també del centre del nostre municipi, però en aquest cas de la coneguda pastisseria Sant Jordi. Tot plegat perquè ens diguis la resposta correcta al de gorra que t'estem formulant avui. Un de gorra senzillet, si més no, en formular, i és que et preguntem el títol de la cançó que et proposem avui. Una cançó que podríem titular la cançó trossejada, que a l'hora d'apuntar-la cap a l'estudi de Ràdio Palafolls per poder-vos-la mostrar, doncs ens ha arribat per parts. Parts petites, minúscules. Doncs el que farem és mostrar-te una d'aquestes petites parts. Res, són dos segons, però jo crec que temps suficient per saber la cançó que busquem avui, la cançó amagada. Para bé l'orella, necessitem de tota la teva concentració perquè sàpigues de quina cançó estem parlant. Ho tens tot a punt? Atenció que vinc, eh? Trosset de la cançó, dos segons, és aquesta. Vamos a probar. A més, la frase és simple, eh? Vamos a probar. Quina cançó mítica, nacional, òbviament, estem parlant de que canta en castellà, òbviament. Quina cançó conegudíssima té entre les seves estrofes Vamos a probar. Jo ho dic com si recités, però ell, perquè sí, estarem d'acord, és un home. Estem fent aquí tàctiques deductives, eh? Som detectius avui aquest matí. Quina cançó conegudíssima té entre les seves estrofes aquest trosset? Vamos a probar. Jo t'ho deia recitant, ell ho fa cantant. Però saps a quina cançó fem referència avui? Doncs de moment ho deixo aquí. Estem esperant les teves respostes a través d'un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També esperem les teves respostes amb un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. I encara et dono una altra opció de participar i és trucar directament a la ràdio. Al 93 761 470. Llavors et demanaré que no desconnectis de Ràdio Palafolls. Ja saps com funciona la situació perquè estarem pendents de la contrasenya i de la trucada al final del programa. De moment, mira, escolta, a la segona hora ja em pensaré si et dono més pistes, però de moment tenim això. Si vols participar al de gorra, anima't, arrisca't i participa. Mentrestant, nosaltres seguim amb la banda sonora original d'aquest matí. I ho farem amb l'ajuda d'Alicia Keys, Underdog. Underdog.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
1: ¿Por qué?
0: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions.
2: Y aunque quieran quitarme la voz.
0: Òptica Palafolls, som a la plaça de les Valls d'Acs.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

besos. És un d'aquells temes que encaixa molt, amb el tipus de temperatura que tenim aquest estiu, amb la calor, amb la xafogor, amb època de platja i piscina, al ritme d'aquest Vida de Rico. Mira, la qüestió és somiar. Camilo, un èxit del 2021 que hem recuperat aquest matí de gorra, ja camí de les 11 del matí. I amb un altre tipus de ritme, anem encara molt més enrere, rebobinem fins als 80. House Martins, Me and the Farmer.

0: Sant Genís de Palafolls celebra aquest cap de setmana la seva festa major mantenint un programa farcit d'activitats tradicionals. Aquest cap de setmana, Sant Genís es vestirà de gala per celebrar la seva festa major 2026 amb una proposta que, de nou, combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals tornen a mantenir l'esquema dels darrers anys i es concentraran aquest proper cap de setmana i el dimarts 25 d'agost, que és el dia de Sant Genís. El tret de sortida serà dissabte, amb una tarda dedicada especialment als més petits, amb jocs gegants i també amb una xocolatada. L'ambient festiu es traslladarà al carrer amb una cercavila de la colla gegantera de Palafolls i també acompanyada dels Diables Folls, una activitat que ja es va fer l'estiu de l'any passat i que es manté en el programa festiu. Per tancar la jornada de dissabte s'ha organitzat un sopar popular al local social a partir de les 9 del vespre, que anirà acompanyat d'un ball amenitzat pel duet Atènia. Teresa Salix és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Genís de Palafolls.
1: Comencem la tarda. A les 17:30 hi haurà jocs gegants de fusta, després la xocolatada i llavors la cercavilla amb la colla gegantera de Palafolls. Després, a les 21:00 hi haurà el sopar amb ball a càrrec del duet Atènia. Hi ha pa amb tomàquet amb pernil, bueno, hi haurà un pica-pica, tomàquet amb pernil, beguda i postres a darrere. I vaig a gogo. Això és el dissabte.
0: Els tiquets del sopar es poden comprar entre avui i demà al local social a un preu de 10 euros pels infants i 18 per als adults. També hi ha una reducció de 2 euros pels que siguin socis de l'entitat. La celebració continuarà diumenge, que és dia 23, a la tarda, amb una cantada d'havaneres a càrrec del grup Arjau, que tindrà lloc a partir de les 7 al local social. Tot i que diumenge hi ha missa normal a la parròquia de Sant Genís, no serà fins dimarts vinent, que és el dia de Sant Genís, que es farà l'ofici solemne a quarts de 12 amb una ballada de sardanes amb la copla Baix Empordà.
1: El diumenge hi haurà missa, com normal, i després al local a les 7 de la tarda hi haurà havaneres pel grup Arjau. Vale. Dimarts, que és Sant Genís, hi haurà ofici, i després a les 11:30 ofici i a les 12:30 ballada de sardanes amb la copla a l'Empordà. Un pica-pica i se acabó.
0: Sant Genís celebra dues grans festivitats. La primera és la festa major durant el mes d'agost i també el gener la renovació del vot de vida, coincidim en Sant Sebastià. Més informació al punt del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

És el ritme en el qual ens té acostumats, eh? El més pur, Bruno Mars, amb aquest I Just Might. Doncs ara convidem a començar aquesta segona hora aquí al Dagorra de Ràdio Palafolls, les 11 i 7 minuts, just ara. Què tal, com ho portes? Com va aquest matí d'estiu? Segueixes amb nosaltres? No desconnectis de la teva ràdio perquè seguim compartint èxits. Everything's gonna be alright. Al ritme de Sweetbox i aquest Everything's gonna be alright.

Hem convertit aquesta sintonia ja en un senyal d'alerta, gairebé, perquè si és estiu, si escoltes Ràdio Palafolls i sona aquesta sintonia, significa que has d'estar ben pendent del que t'explicarem, perquè hi ha premis cada matí i cada tarda. I en aquesta recta final ja de l'estiu, podríem dir avui 17 d'agost, el que farem és convidar-te a esmorzar. I no a un lloc, no a dos llocs, sinó a tres. Tres esmorzars que composen el pack d'esmorzars de Ràdio Palafolls i d'aquest de Gorra. Avui sortegem un esmorzar per dues persones al bar Cafeteria Dàlia, un altre esmorzar per dues persones a Can Mateu i un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi de Palafolls. Escolta, per començar bé el dia, com cal. Esmorzant i escoltant Ràdio Palafolls per ser el guanyador del de Gorra d'avui. I què has de fer avui per aconseguir el pack d'esmorzars? Doncs per començar, posar la ràdio i estar atent a aquestes hores a Ràdio Palafolls. Avui juguem amb una conegudíssima cançó. T'haig de dir que és una cançó eurovisiva. Anem donant pistes, eh? I el que et deia és que a l'intentar recuperar la cançó per explicar-te-la i posar-te-la en aquest de Gorra, doncs ens ha arribat a trossos. Trossos molt petits. Ho hem intentat solucionar. I de 2 segons, atenció, De 2 segons hem passat a 10. Per tant, nova pista sonora en aquest cas per dir-nos quina és la cançó amagada d'avui. De 2 segons n'hem passat a 10. Per tant, escolta, més material, Anem a escoltar. Avui per guanyar aquest pack d'esmorzars ens hauràs de dir el títol d'aquesta cançó.

Jo et diria que no et fixis tant amb la lletra, que també et pot ajudar, òbviament, és mítica. Fixa't amb el to, amb la veu del cantant. Eh? Quina pista, eh? Cançó eurovisiva, com et deia. I els 10 segons els tornem a escoltar com a pista estrella. Són aquests.

Sabries dir-nos el títol de la cançó? Doncs esperem les teves respostes. 93-761-4701 és el telèfon de la ràdio. Ens pots donar la resposta, doncs això, trucant-nos a la ràdio. Si no, doncs per WhatsApp, el telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, ja el coneixes, és el de sempre, el 607-64-65-66. I, òbviament, també pots participar amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Apunta bé la resposta, envia'ns el correu, un WhatsApp o truca'ns. I així nosaltres t'afegim a la base de dades i després ja ho saps, contrasenya i trucada en directe al final del programa. Quina és la cançó amagada d'avui? Si ens escrius per WhatsApp o per correu electrònic, recorda posar-hi nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I així nosaltres, pim-pam, és un no-res, t'afegim a la base de dades. Encara hi ets a temps, t'anirem donant més pistes per si no arribes, no passa res. Aquí volem que tothom pugui participar. De moment, seguim amb la selecció musical de Ràdio Palafolls amb els Lost Frequencies.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de Teràpies i Formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
1: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

van acabar gairebé entre ells. Parlo de la formació La Quinta Estación. Sempre ens quedaran els seus grans èxits. Ara tenim a Natalia Jiménez, que actua en solitari. En aquest cas, ara com a vocalista de La Quinta Estación. Des del Flores d'Alquiler, El Sol No Regresa. En un no res, repassem agenda. Serà el punt de 2:15, a dins el No T'ho Perdis. Ara, el Simple Irresistible, un clàssic dels 80 amb la veu de Robert Palmer.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 17 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi a Palafolls parlant del cartell de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls, activitats que es faran aquest dissabte, diumenge i també el pròxim dimarts, 25 d'agost. Aquest dissabte, per exemple, a partir de 6:15 de la tarda al local social hi haurà jocs gegants de fusta. A 6:45, xocolatada organitzada per l'Associació de Veïns. A 7:00 de la tarda hi haurà cercavila amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls i a partir de 9:00 del vespre al local social sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. La proposta continua aquest diumenge 23 d'agost a partir de 7:00 de la tarda al local social amb cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I dimarts 25 d'agost a 11:15 del migdia hi haurà l'ofici solemne i a 12:15 del migdia ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals, girem plana i anem fins a Malgrat de Mar. Aquest vespre, al punt de 9:00, al Parc Francesc Macià, hi haurà nova representació del Broadway Sant Roc, després que, per qüestions meteorològiques, s'hagués hagut d'ajornar en motiu del pregó de Festa Major de Malgrat de Mar. Sense oblidar també que aquest dissabte hi ha Summer Moguda al Parc Francesc Macià, serà a partir de 8:00 del vespre. Del municipi de Pineda apuntarem noves representacions del musical Notting Hill aquest cap de setmana. Tant dissabte com diumenge al punt de 7:00 de la tarda. Les entrades encara es poden comprar anticipades a www.ccrpineda.cat.
0: No t'ho perdis.
1: Si ens fixem amb les activitats al municipi de Calella, també hi ha més propostes. Per exemple, a 9:00 del vespre, avui mateix, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, nou concert tribut a The Beatles, a càrrec dels guitarristes Javier Moreno i José L. Ryder. Les entrades es poden comprar anticipades a www.mediterraneanguineanfestival.com i els dies del concert a la porta de l'església de 8:00 to 9:00 del vespre. I per demà dimarts apuntarem també a l'agenda a partir de 6:00 de la tarda al local de l'Associació Calella Artesana, taller de ganxet, a càrrec de Margarita Manzano. Deixa lloc a l'agenda perquè hi ha més propostes culturals, ara a Tordera. Seguirem apuntant a l'agenda la programació d'actes de Festa Major. Avui mateix al punt de 6:00, darrere l'església de Tordera, hi haurà jocs d'aigua. A 7:15 a la plaça de la Concòrdia, pinta cares. I al mateix moment també hi haurà zumba per nens. A 8:15 del vespre també a la plaça de la Concòrdia, zumba amb la Sofia Alcover del CEM Tordera. Ja per demà dimarts i dins les activitats de Festa Major destacarem a l'esplai de la gent gran a 7:15 de la tarda la conferència Balls Festius del Segle XX a Tordera, a càrrec de Joan Carles Barrera del Cercle d'Història.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Entre les diferents propostes, per exemple, una nova cita amb el cinema als barris 2026. Demà, al punt de 10:00 del vespre, es projectarà la pel·lícula Mamma Mia a la plaça 11 de setembre, a Mas Enlaire. I dins els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar, aquest pròxim dijous, al punt de 6:15 de la tarda, hi haurà l'actuació de Sònia Delgado.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

amb l'ajuda de Jamiroquai, jo crec que ja va sent hora de recordar el repte de gorra d'aquest matí. Inici de setmana, 17 d'agost, i avui que si jugues amb nosaltres pots guanyar un pack d'esmorzars per dues persones. Més concretament, un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un esmorzar per dues persones al bar Cafeteria Dàlia i un esmorzar per emportar de la pastisseria de Sant Jordi. Tot això, en qüestió d'una horeta, pot ser teu, una miqueta més d'una horeta, eh? Si jugues amb nosaltres, al de gorra. Per començar, si no ho has fet ja, ens hauries de dir el títol de la cançó que busquem. Podríem titular el joc La cançó amagada. Et dèiem que quan hem intentat recuperar la cançó per exposar-la, per fer-la sonar a través de la ràdio, ens ha sortit com trossejada i de moment hem recuperat 10 segons de la cançó. Però jo crec que és temps suficient perquè ens puguis dir el títol de la cançó. Si ens dius l'autor, molt millor encara. Però amb el títol ens conformem. Busquem el títol de la cançó que entre les seves estrofes té aquest trosset.

De fet, et deia que més que res, fixa't amb la veu del cantant, més que amb el trosset de cançó, que també et pot ajudar, òbviament et pot donar una pista. És una de les reines del karaoke, eh? De fet, molts de nosaltres l'hem intentat entonar a través d'aquestes pantalles que fan treure el pitjor de nosaltres i creure'ns que som uns grans cantants. Vinga, va, busquem el títol de la cançó, el títol d'aquesta.

Provar l'arte de volar, una cançó molt dels 90, eh? Eurovisiva, com et deia. Si saps la resposta, doncs ens la pots fer arribar a través, per exemple, d'un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Ens hi poses, com sempre et recordo, el nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. Que vols participar a través del mòbil? Doncs també ho pots fer, en concret, d'un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66 i, si no, el telèfon de sempre, el de la ràdio. Ens pots trucar al 93 761 47 01. Nosaltres agafem la trucada, si la resposta és correcta, doncs t'afegim a la base de dades. I atenció, perquè necessitaràs saber també la contrasenya. Si et truquem al final del programa, quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és aquesta contrasenya. I si tot és correcte, avui t'emportes el mític pack d'esmorzars de la ràdio. Encara tens una horeta per poder participar mentre nosaltres seguim compartint èxits. Sí, queda't amb nosaltres, perquè aquest estiu escoltar Ràdio Palafolls té premi.

0: Camí de les 12 del migdia, amb ajuda, això sí, seguim creant la banda sonora original d'aquest dilluns 17 d'agost i ho fem amb Meghan Trainor. El seu èxit del 2024 sonava així, tal i com escoltes ara mateix, Criminals, i composa també, forma part d'aquest Matí de Gorra a Ràdio Palafolls. Una mica de publicitat i tornem.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
7: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
8: Cada cançó al seu moment.
7: Aquesta

0: Un tema original de les Supremes, publicada originalment a l'àlbum Hello, I Must Be Going, del 82, i que la seva veu la va recuperar precisament Phil Collins. You Can Hurry Love, qüestió de 4 minuts, i arribem al punt del migdia.
1: Ràdio Palafolls.

0: som així. I ens agrada.
1: A un ritme més tranquil, amb una d'aquelles cançons mítiques que s'escriuen en majúscules a la història de la música internacional. U2, Mary Blige, One...

0: Últimes hores per presentar sol·licituds a la borsa d'educadors i educadores de la Llar d'Infants Municipal de Palafolls. L'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu destinat a la creació d'una borsa de treball a educadors i educadores per la Llar d'Infants Municipal. Aquesta convocatòria, tramitada amb caràcter d'urgència, té com a objectiu cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin sorgir en aquest servei educatiu mitjançant contractes de treball temporal. La creació d'aquesta borsa arriba després d'un nou episodi on les baixes temporals han tensionat la plantilla de professionals del centre educatiu, una situació que s'ha donat en diferents ocasions en aquests darrers mesos. Amb la borsa es pretén ser molt més àgil a l'hora de cobrir baixes, suplències i altres possibles inconvenients a la plantilla de la llar d'infants. Per poder optar a una d'aquestes places de categoria C1 i en previsió de jornada completa, els aspirants han d'estar en possessió del títol de tècnic superior d'educació infantil o bé un nivell equivalent. El sistema de selecció es realitzarà mitjançant el procediment de concurs, en el qual es valoraran mèrits com l'experiència professional prèvia tant en el sector públic com també en el privat i la formació complementària realitzada en aquests darrers 10 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins que finalitzi el dia d'avui a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa de la seva titulació i també els mèrits, a més de fer efectiu el pagament de la taxa de participació que està fixada en 18 euros per a cada categoria, per aquesta categoria. Un cop constituïda aquesta nova borsa, tindrà una vigència màxima de 2 anys. I més de 5.500 persones han participat de la 41a edició de la nit de Sant Bonós de Blanes. La tradicional marxa popular ha recorregut aquest passat dissabte els racons més emblemàtics del municipi en un circuit circular de 8 quilòmetres amb la sortida i l'arribada al Passeig de Mar. Just abans de començar la caminada, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, ha lliurat el taló amb els 2.000 euros aconseguits gràcies a les aportacions voluntàries a l'entitat MIFES, a minusvàlids físics associats. Tot i el caràcter no competitiu de la prova, el nivell esportiu ha estat molt alt. En la categoria masculina, l'atleta blanenc Bubba Sabali s'ha coronat guanyador per segon any consecutiu, sumant així la seva 5a victòria en la història de la caminada. El podi masculí l'ha completat Jordi Pujol i Adriana Barreté. Pel que fa a la categoria femenina, la corredora independent Ariadna Mateu ha estat la més ràpida en creuar la línia de meta. En segona i tercera posició han arribat Adriana Gutiérrez i Alexia Carrasco, que ha pujat al podi per tercera edició consecutiva. Com a novetat, aquest 2026 la sortida s'ha avançat uns metres al Passeig de Mar per justament a tocar del carrer Muralla per garantir una amplada constant i una millor fluïdesa del gruix dels participants ja des del tret d'inici. A l'arribada, els participants han estat rebuts com la tradicional síndria, poma i aigua, a més de l'animació musical i un fotocall per immortalitzar l'experiència. En menys d'una hora a la una i tornem serà amb totes les informacions destacades d'aquest dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Entre les diferents coses que hem gaudit aquest estiu, que encara ens queda, hem pogut viure la victòria d'Espanya en un nou Mundial. I qui va actuar a la, tot això, en el Mundial, a la inauguració, sobretot, Shakira. Aquí tens aquest Dai Dai, un dels èxits d'aquest estiu 2026. Les 12 i 7 minuts, què tal, com ho portes? Seguim amb el de gorra, seguim compartint èxits aquest matí d'estiu. Anant un pèl més enrere, recuperem la bona música dels 90. És l'any olímpic, el 1992, amb Duran Duran, Ordinary World.

Mica a mica el temps va passant i et queda una mitja horeta, poder una miqueta més per poder participar al de gorra. Si no ho proves, si no ho intentes, de ben segur que no et truquem. Això està claríssim. Però avui, si ho intentes, pots guanyar un dels grans premis que tenim des de ja fa molts de gorres, aquí a Ràdio Palafolls. Parlem del mític pack d'esmorzars que avui tenim en joc si jugues amb nosaltres al de gorra de Ràdio Palafolls. Què significa? Doncs que et convidem 3 cops a esmorzar, perquè aquest pack d'esmorzars porta, doncs això, un esmorzar per 2 persones a la cafeteria Dàlia, a la plaça major del nostre municipi, un altre esmorzar per 2 persones, en aquest cas una miqueta més a baix, al carrer Major, pujant cap a l'Ajuntament, al bar, a la cafeteria Can Mateu, i un altre esmorzar per 2 persones, en aquest cas per emportar de la pastisseria Sant Jordi. De fet, pots fer la ruta, Pots començar a la plaça del Fòrum Palatiolo, on trobaràs a la pastisseria Sant Jordi, just a tocar del mit. Escolta, anar cap amunt, deixes l'església d'una banda, passes per Can Mateu, esmorzes, i en aquest cas tornes a esmorzar al bar cafeteria Dàlia quan arribis a la plaça Major de l'Ajuntament. La ruta dels esmorzars. I com pots optar a aquest pack d'esmorzars avui? Doncs ben senzill, busquem el títol d'una cançó eurovisiva. Una cançó que als anys 90 ens va representar Eurovisió i que ja va sent un clàssic d'un artista que no fa tant, és a dir, és que mira, et diré el mateix, fa hores, no fa ni un dia. Teníem aquí al costat. Sí, dins el Festival Mar d'Estiu. Ahir el teníem a tocar, a la comarca del Maresme, a Santa Susana, ahir mateix. Però busquem no el nom del cantant, sinó la cançó. I com a pista musical, encara et donaré més trossets. Un trosset nou, 7 segons. I si amb això ja no ho encertes, és que anem malament, eh? Mira, una altra pista musical. Busquem el títol de la cançó que, entre les seves estrofes, té aquest trosset. Igual que baila el mar. Com balla el mar con los delfines. El títol és facilet, eh? Sí, cançó eurovisiva. Ell es deia Josep Capdevila, si no m'equivoco. Dic de memòria, eh? Capdevila segur, el nom no el tinc gaire segur. Però vaja, té el seu nom artístic. Et recordo, però, que no busquem el nom del cantant, sinó la cançó. Si saps la resposta, doncs truca'ns directament a la ràdio al 93-761-4701. Pots participar també, et recordo, a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. I si no, doncs per correu electrònic també, estiu@radiopalafolls.cat. I en una estoneta el que farem és trucar en directe a la persona doncs, que surti guanyadora d'aquest sorteig. No està tot perdut, perquè aquesta persona primer el que haurà de fer, òbviament, és aixecar el telèfon. I després, el que també haurà de fer és dir-nos la contrasenya. I atenció, pareu bé l'orella perquè tenim contrasenya. Ja sabem quina és la frase, et dic que és frase, doncs que ens has de dir avui només aixecar el telèfon. Atenció, la frase d'avui. A mi m'encanta el de gorra. Com venir el producte, a d'altra gent que no participi al de gorra. La contrasenya d'avui és a mi m'encanta el de gorra. I amb aquesta intenció, escolta, ja em fas la vida fàcil. A mi m'encanta el de gorra. Aquesta és la contrasenya d'avui. Abans, però, ens has de dir quina és la cançó amagada. En una estoneta, en mitja horeta, una miqueta més, el que farem és trucar al guanyador o guanyadora. Quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és aquesta contrasenya. Va, que és massa informació, deixo que paeixis totes aquestes propostes i nosaltres seguim compartint èxits amb l'ajuda de Miley Cyrus. Thank you.

0: diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
2: Sala d'exposicions del Música i Dansa.
3: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
4: Més informació al 93 762 0043
2: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

És un d'aquells temes mítics dins la bona música nacional, en aquest cas versionat. Un tema original de Mecano amb la veu de No se lo digas a mamá, una cançó del 2005 que hem recuperat precisament d'aquest any i l'hem portat cap a Ràdio Palafolls per compartir-la ja en aquest tram final del Dagorra d'inici de setmana. 12 i 25, queda't amb nosaltres perquè seguirem amb molts més èxits i no ens mourem d'aquesta dècada. Això sí, de la música nacional passem a la internacional. Steve Winwood, això és Valerie.

0: Les 12 i 35, va, últim recordatori del Dagorra perquè tinguis tota la informació per poder guardar i guanyar, de fet, avui els esmorzars, aquest pack d'esmorzars que sortegem. Un esmorzar per dues persones a Can Mateu, un esmorzar per dues persones al bar Cafeteria Dàlia i un altre esmorzar, en aquest cas per emportar, de la pastisseria Sant Jordi. I com ho has de fer per poder emportar-te aquests esmorzars? Si més no, per entrar dins el sorteig d'avui. Doncs t'explico. Vos juguem a la cançó amagada. Jo et poso l'estrofa d'una cançó i tu m'has de dir a quina cançó pertany. Busquem la cançó. Si ens dius l'autor, que també és fàcil, molt millor. Però de moment, l'autor. El trosset de cançó, són 7 segons de cançó, és aquest tros.
1: Igual que baila el mar con los delfines.
0: A més, durant tot el programa t'hem anat donant més pistes. Ell es diu Josep Capdevila, tot i que el seu nom artístic és una cançó eurovisiva dels anys 90. Ens va representar al Festival d'Eurovisió. Saps quina és la cançó amagada d'avui? Encara hi ets a temps, encara pots participar al Dagorra per emportar-te el premi d'avui. I com ens envies la resposta? Doncs ben senzill. Mira, si tens el mòbil a prop, ens pots enviar el títol de la cançó a través d'un WhatsApp. El telèfon mòbil dels premis de Ràdio Palafolls és el 607-64-65-66. El correu electrònic també el pots utilitzar per participar al Dagorra. És estiu@radiopalafolls.cat. I si no, ens truques directament al telèfon de la ràdio, al 93-761-4701. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta, sobretot el telèfon de contacte, perquè el que fem al final del programa, quan proclamem el guanyador o guanyadora, és trucar en directe a aquesta persona. Impepinar que ens agafis el telèfon, eh? Ens has d'agafar el telèfon sí o sí. I quan aixequis el telèfon hauràs de dir la contrasenya. Quina és la contrasenya d'avui? Doncs ben fàcil, te la recordo. La contrasenya és: a mi m'encanta el Dagorra. Això és el primer que hauràs de dir quan aixequis el telèfon, si som nosaltres, si et truquem en qüestió de 10 minuts. A mi m'encanta el Dagorra. Aquesta és la contrasenya d'avui. Si tot funciona correctament, doncs escolta, que t'emportes el mític pack d'esmorzars del Dagorra. Vinga, va, tothom preparat, que comença la recta final. Si no has participat, aprofita i fes-ho ara. Memoritza o escriu la contrasenya i nosaltres anirem fent temps compartint més èxits des de Ràdio Palafolls.

0: tram final ja gairebé finalíssim, d'aquest de Gorra. Les 12:47, el temps corre, últims minuts, últims 3 minuts per poder participar del de Gorra, al ritme de Teddy Swims i el seu The Door. Nosaltres ara fem una mica de publicitat i tornarem després, ja per resoldre el repte d'avui.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar acceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

L'estiu és sinònim de platja, tovallola, grills, suor, retencions, els focs de Blanes, les festes majors, ventiladors i Ràdio Palafolls. Triem la música més refrescant, l'entreteniment que et fa sentir bé i els concursos que t'alegren el dia i fan que aprofitis l'estiu al màxim. Gaudeix de l'estiu cada dia amb

0: Doncs va, som-hi, que és moment de resoldre el de gorra. Hem fet el sorteig, ens disposem ara mateix a trucar a la guanyadora o al guanyador del concurs d'avui. Això sí, eh? Important que ens digui la contrasenya quan aixequi el telèfon. Abans, però, solucionem la resposta del de gorra. Avui jugàvem amb una cançó amagada. Una cançó amagada, que ara de ben segur se us sonarà, és aquesta. Bailar pegados es bailar, igual que bailar. Aquí tens la resposta, Bailar Pegados, de Sergio Dalma. Era la resposta d'avui. Aquesta era la cançó amagada. I entre tots els que heu participat i, òbviament, heu dit correctament la resposta, nosaltres ara el que farem és trucar en directe al guanyador o guanyadora. Et recordo la contrasenya. Quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és: a mi m'encanta el de gorra. Com amb ganes, eh? Com amb il·lusió. Com convençut, convençuda. Clar que sí. A mi m'encanta el de gorra. Aquesta és la contrasenya d'avui. I ara sí, vinga, que truco. Tothom pendent. Òbviament, el telèfon doncs ha de tenir cobertura, perquè si no, no podrem parlar amb vosaltres. Ens l'has d'agafar també, perquè si no, no podrem parlar amb vosaltres. I llavors el que hauràs de dir és la contrasenya. A mi m'encanta el de gorra. Aquesta és la contrasenya. Vinga, va. Hem agafat línia i ara ja és cosa teva. A mi m'encanta el de gorra. Vinga. Agafa'l. Agafa'l, si no haurem de passar una segona persona. No sé si podem esperar una miqueta més.
1: Te ha redirigido
0: al... Ja, buzón Movistar, no. Doncs hem perdut una oportunitat. No patiu, que hi ha una segona, eh? A mi m'encanta el de gorra. Aquesta és la resposta. Això és el que hauràs de dir quan aixequis el telèfon. Vinga, va, provem-ho. Una segona persona, el segon guanyador del matí d'avui. I el que haurà de dir és això: a mi m'encanta el de gorra. M'encanta el de gorra. A mi m'encanta el de gorra és la contrasenya. Vinga, va, segundo intento, que diria aquell. Digue'ns la resposta, la contrasenya.
2: A mi m'encanta el de gorra.
0: Doncs efectivament, sí senyor. I m'encanta de la manera que ho has dit, ja t'ho dic ara. Resposta correctíssima, clar que sí. Amb qui parlem?
2: Amb el Ferran.
0: Ferran, escolta, t'agrada el de gorra, no? Jo ho has dit molt convençut. Clar que sí, doncs mira, encara donaré una qüestió més perquè t'agradi més el de gorra. I és que ets el guanyador d'avui, del premi d'avui. Com ho veus?
2: Perfecte, perquè la setmana que ve que m'agafo vacances, doncs esmorzar.
0: Esmorzar, clar que sí. A més, no, tres vegades. Escolta, si no els vols compartir, tres vegades, clar que sí. Doncs, Ferran, t'esperem aquí als estudis de la ràdio perquè vinguis a buscar el teu premi, sí?
2: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies, Ferran, que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
0: Doncs mira, la segona, eh? Últimament estem donant molts premis a la segona. I és que si participes, escolta, queda't amb el telèfon, saps perfectament a quina hora trucarem. Doncs en Ferran, que en aquest cas s'emporta el premi del de gorra. I nosaltres, que ja ho tenim tot llest per deixar pas als companys d'informatius, ho deixem aquí aquesta tarda, ens hi tornarem a posar amb el de gorra express. I demà tens una cita, a partir de les 10, amb mi, amb una nova edició del de gorra. A partir de les 10 del matí ho tindrem tot controlat. Acaba de passar molt bona jornada. Deixo compartint èxits de The Page Mode. Adéu-siau.

0: En punt la una del migdia. Acabada la festa major de Malgrat de Mar i ja iniciada la de Tordera, nosaltres però ens fixem en la de Sant Genís.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Aquest proper cap de setmana el poble de Sant Genís es vesteix de gala per viure la seva festa major amb una proposta que combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals que mantenen l'esquema dels darrers anys començaran, vaja, amb jocs gegants, una xocolatada i una cercavila de la colla gegantera i dels Diables Folls. La programació continuarà amb el tradicional sopar popular i el ball al local social, mentre que el dimarts dia 25 es tancarà la festivitat amb l'ofici solemne i una ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Avui és dilluns, avui ja és 17 d'agost.

Comencem la setmana i deixem enrere la festivitat de les festes europees d'Aix-les-Thermes, on Palafolls ha enfortit els vincles d'amistat amb França i Itàlia. D'aquest cas, veïns de Palafolls i representants de la nostra localitat han participat aquest cap de setmana en aquesta trobada internacional que germana la vila amb aquesta localitat francesa i també amb la italiana de Popi. La delegació palafollenca ha tingut un paper destacat amb l'actuació, entre d'altres, de la colla castellera dels Maduixots, que ha portat la tradició dels castells com a símbol d'unió entre les tres comunitats. Durant la jornada s'ha reivindicat la necessitat de mantenir viu aquest pacte d'amistat que ja suma més de 20 anys d'història. La propera cita serà a Palafolls aquest mes de setembre, la festa major amb els sopars a la fresca. Últimes hores per presentar les sol·licituds a la borsa d'educadors i d'educadores per la llar d'infants municipal. L'Ajuntament tanca avui mateix el termini per participar en el procés selectiu d'urgència destinat a crear una borsa de treball per la llar d'infants municipal. Aquesta mesura pretén ser una eina àgil per tal de cobrir baixes i substitucions temporals que han tensionat la plantilla del centre en diferents ocasions durant aquests darrers mesos. Els aspirants, que ja han de tenir el títol de tècnic superior d'educació infantil, poden presentar la seva candidatura, la seva documentació, de forma tal fins que finalitzi el dia d'avui. Un cop constituïda la borsa, tindrà una vigència de 2 anys i garantirà una continuïtat del servei educatiu amb més eficàcia. I en esports avui ens fixarem en el malgratenc Unai Hernández, que torna al Girona per reforçar l'equip en el repte de l'ascens a primera. El club gironí ja ha confirmat oficialment el fitxatge del migcampista malgratenc Unai Hernández, que arriba cedit per l'Etihad amb una opció de compra per rellençar la seva trajectòria en un entorn que a més ja coneix bé. A només 21 anys, Hernández torna a la que va ser la seva casa en l'etapa formativa amb l'objectiu de contribuir al gran repte de la temporada del Girona, que és aconseguir el retorn a la primera divisió. I encara en esports ens hem de fixar en Blanes, perquè més de 5.500 persones han omplert els carrers de la localitat en la 41a edició de la Nit de Sant Bonós, que és aquesta tradicional marxa popular de Blanes, que ha tornat a ser un èxit de participació, que han recorregut aquestes persones, aquestes 5.500, als 8 quilòmetres del circuit urbà aquest passat dissabte. L'electe blanenc Bubà Sabalis s'ha tornat a proclamar campió per segon any consecutiu en categoria masculina, mentre que Ariadna Mateu ha estat la corredora més ràpida en creuar la línia de meta. I comencem la setmana amb un temps força inestable aquí al Maresme. Durant aquest dilluns predominaran els núvols alts, que s'aniran transformant en nuvolades i en una inestabilitat que podrà deixar xàfecs tempestuosos, sobretot a l'extrem nord de la comarca, és a dir, a la nostra zona. El vent bufarà fluix, mentre que les temperatures baixen lleugerament, amb mínimes entre els 20 i els 25 i màximes que es mouran entre els 29 i els 33 graus de temperatura. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Sant Genís celebra aquest cap de setmana la seva festa major mantenint un programa farcit d'activitats tradicionals. Aquest proper cap de setmana, Sant Genís es vestirà de gala per celebrar la seva festa major 2026 amb una proposta que de nou combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats.

0: Els actes principals tornen a mantenir l'esquema dels darrers anys i es concentraran el cap de setmana i també en el dimarts, dia 25 d'agost, que és el, pròpiament el dia de Sant Genís. El tret de sortida serà aquest dissabte, amb una tarda dedicada especialment als més petits, amb jocs gegants i una xocolatada. L'ambient festiu es traslladarà al carrer amb una cercavila de la colla gegantera de Palafolls al costat dels Diables Folls, una activitat que ja es va fer l'any passat i que es manté ara també en el programa d'enguany. Per tancar la jornada de dissabte s'ha organitzat un sopar popular al local social a partir de les 9 del vespre, que anirà acompanyat a més d'un ball amenitzat pel duet Atènia. La Teresa Sarix és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Genís de Palafolls.
1: Comencem la tarda. A les 17:30 hi haurà jocs gegants de fusta, després la xocolatada i llavors la cercavilla amb la colla gegantera de Palafolls. Després, a les 21:00 hi haurà el sopar amb ball a càrrec del duet Atènia. Hi ha pa amb tomàquet amb pernil, bueno, hi haurà un pica-pica, tomàquet amb pernil, beguda i postres a darrere. I ball a gogo. Això és el dissabte.
0: Els tiquets del sopar ja es poden comprar. De fet, estan a la venda entre avui dilluns i demà dimarts al local social, un preu de 10 euros pels infants i 18 per als adults. La celebració continuarà diumenge, dia 23, a la tarda, amb una cantada de veneres a càrrec del grup Arjau, que tindrà lloc a partir de les 7 al mateix local social. Tot i que diumenge hi ha la missa habitual, normal, a la parròquia de Sant Genís, no serà fins dimarts vinent, que és apròpiament el dia de Sant Genís, que es farà l'ofici solemne, 11:45, i també amb una ballada de sardana a càrrec de la Copla del Baix Empordà.
1: El diumenge hi haurà missa, com normal, i després al local a les 7 de la tarda hi haurà habaneres pel grup Arjau. Vale. Dimarts, que és Sant Genís, hi haurà ofici, i després a les 11:30 ofici, i a les 12:30 ballada de sardanes amb la Copla a l'Empordà. Un pica-pica i se acabó.
0: Sant Genís celebra dues grans festivitats. La primera és la Festa Major, que sempre se celebra al voltant d'aquest 25 d'agost, i també la renovació del Vot de Vila, que se celebra entorn a Sant Sebastià, que és a finals del mes de gener. Palafolls reforça els vincles d'amistat amb França i Itàlia durant les festes europees d'Aix-les-Thermes. Palafolls ha estat un dels protagonistes aquest passat cap de setmana de les festes europees de la població francesa d'Aix-les-Thermes, una trobada que, del 13 al 15 d'agost, ha reunit representants i veïns de les tres localitats que estan agermanades, d'una banda Aix-les-Thermes, Popi i Palafolls. La trobada ha servit per reforçar els llaços d'amistat entre aquestes tres localitats en unes jornades marcades per les activitats culturals, la música, la gastronomia i els intercanvis entre les diferents delegacions. La participació palafollenca ha tingut un dels moments més destacats amb l'actuació de la colla castellera dels Maduixots del Maresme i la Selva, que ha portat la tradició dels castells fins a Aix-les-Thermes. Els Maduixots han aixecat les seves construccions humanes, convertint-se en un dels símbols més visibles de la trobada i de la relació entre aquestes tres comunitats. David Delgado, que és responsable de l'Associació de Germanaments de Palafolls, explica que durant la festa la delegació catalana ha cuinat durant les nits àpats, com ara paella o fideuà, i que els migdies ha estat quan s'ha aprofitat per estrenyar les relacions entre aquestes poblacions agermanades.
2: La fiesta bien, aunque nosotros no hemos tenido mucho tiempo de disfrutarlas, pero en fin, va como cada año, vamos allí, nos ponemos a cocinar, les hacemos la cena tres noches, e hicimos un día fideuá, otro paella y otro butifarras con unos pimientos fritos. Ellos también, luego comemos todos juntos a mediodía, en fin, y esto, han estado los italianos también. Y este año estábamos más duchos, que fuimos a hacer piña allí con ellos, con allá arriba, y en fin.
0: En l'acte més oficial, el representant en aquest cas de l'Ajuntament de Palafolls, en Jordi Villaret, ha reivindicat la necessitat de continuar mantenint aquest pacte d'amistat entre els tres municipis i ha posat en valor la feina de totes les persones que un any rere l'altre fan possible precisament aquestes trobades. Les festes europees d'Aix-les-Thermes tenen una trajectòria de més de 20 anys i ja han anat evolucionant des dels primers contactes fins a les delegacions que s'han consolidat ja amb una relació més estreta. De fet, des del Comitè de Germanament d'Aix-les-Thermes remarquen que el vincle ha passat de ser una amistat inicial a una relació entre amics de veritat. De fet, Delgado explica que la delegació palafollenca s'ha allotjat en cases particulars durant la seva estada a Aix-les-Thermes.
2: És una espècie de compromís, no? Si els d'aquí no vamos allí, ¿com van a venir els d'allí aquí? O sea, es un poquito, nosotros les animamos un poco en la fiesta a ellos y ellos cuando vienen nos animan a fiesta a nosotros, y al mismo tiempo eso, nos comunicamos, hablamos, ellos allí a toda la gente estamos alojados en casas todavía de vecinos, o sea, de vecinos, de amigos de la asociación o compañeros o eso. Aquí ellos prefieren ir a un hotel.
0: Els intercanvis, les estades per esquiar, els viatges o també les trobades periòdiques han contribuït a mantenir aquesta relació més enllà de l'àmbit institucional. Una vinculació que aquest cap de setmana s'ha tornat a fer visible amb la participació conjunta de França, Itàlia i Palafolls en unes festes que tenen com a principal objectiu mantenir viu aquest esperit d'amistat i d'agermanament. Una reunió que s'ha de tornar a produir aquest proper mes de setembre, 15 dies mal comptats aquí a Palafolls, coincidint amb la festa major i amb els sopars a la fresca. Últimes hores per presentar sol·licituds a la borsa d'educadors i educadores de la Llar d'Infants Municipal de Palafolls. L'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu destinat a la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores per la Llar d'Infants Municipal. Aquesta convocatòria, tramitada amb caràcter d'urgència, té com a objectiu cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin sorgir en aquest servei educatiu mitjançant contractes de treball temporal. La creació d'aquesta borsa arriba després d'un nou episodi on les baixes laborals han tornat a tensionar la plantilla de professionals al centre educatiu, una situació que de fet s'ha donat en diferents ocasions en aquests darrers mesos. Amb la borsa es pretén ser molt més àgil a l'hora de poder cobrir baixes, suplències i altres possibles inconvenients dins la plantilla de la Llar d'Infants Municipal. Per poder optar a aquestes places de categoria C1 i en previsió de jornada completa, els aspirants han d'estar en possessió del títol de tècnic superior d'educació infantil o d'un nivell equivalent. El sistema de selecció es realitzarà mitjançant el procediment de concurs en el que es valoraran bàsicament els mèrits com l'experiència professional prèvia tant en el sector públic com també en el privat i la formació complementària que s'hagi realitzat en aquests darrers 10 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins que finalitzi el dia d'avui a través de la seva seu electrònica a l'Ajuntament de Palafolls. Els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa de la seva titulació i mèrits, a més de fer efectiu el pagament de la taxa de participació en aquests procediments, en aquests processos selectius, que està fixada en 18 euros per aquesta categoria. Un cop constituïda aquesta borsa, tindrà una vigència màxima de 2 anys. El malgratenc Unai Hernández ha fitxat pel Girona per tal d'ajudar l'equip a buscar l'ascens a primera. El club gironí ja ha fet oficial la incorporació del migcampista malgratenc que arriba cedit per l'Etihad amb una opció de compra. A només 21 anys Unai torna així a un dels clubs on es va formar amb l'objectiu de rellançar la seva trajectòria personal i també contribuir al gran repte col·lectiu que té en aquest cas el Girona aquesta temporada que s'ha aconseguit de nou el retorn a la primera divisió. Hernández va formar-se de fet a les categories inferiors del Girona fins a l'etapa juvenil quan va fer el salt cap al Barça. En el conjunt blaugrana va arribar a jugar amb el filial abans de marxar el mes de gener del 2025 a l'Etihad per uns 4 milions i mig d'euros. En aquest mig curs va disputar 9 partits amb un gol i 3 assistències. La temporada passada va continuar la seva experiència al futbol saudita, en aquesta vegada a les files del Al-Sahab, on va participar en 22 partits i va sumar una assistència. Ara el migcampista malgatenc torna al Girona, en un entorn que coneix bé i amb ganes de recuperar protagonisme. El club blanquivermell confia en el seu talent per reforçar el centre del camp i afrontar una temporada amb l'ascens com a gran objectiu. Per Unai Hernández serà també el retrobament amb un club on es va començar a créixer com a futbolista i amb una afició que espera tornar a veure el Girona a la màxima categoria just d'aquí un any. I encara en esports molt més populars, més de 5.500 persones han participat de la 41a edició de la nit de Sant Bonós a Blanes. La tradicional marxa popular ha recorregut aquest passat dissabte els racons més emblemàtics del municipi amb un circuit circular de 8 quilòmetres amb la sortida i arribada al Passeig de Mar. Just abans de començar la caminada, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, havia lliurat el taló de 2.000 euros aconseguint gràcies a les aportacions voluntàries cap a l'entitat MIFES. Tot i el caràcter no competitiu d'aquesta prova popular, el nivell esportiu ha estat, com és habitual, molt alt. En la categoria masculina, l'atleta blanenc Buba Sabali ha tornat a coronar-se guanyador per segon any consecutiu, sumant així la seva 5a victòria en la història d'aquesta caminada popular. El podi masculí l'ha completat en Jordi Pujol i també l'Adriana Barrete. Pel que fa a la categoria femenina, la corredora independent Ariadna Mateu ha estat la més ràpida en creuar la línia de meta. En segona i tercera posició han arribat l'Adriana Gutiérrez i l'Alexia Carrasco, que ha pujat al podi per tercera edició consecutiva. Com a novetat d'aquest 2025, ha sortida s'ha avançat uns metres al passeig de mar a tocar del carrer Muralla per tal de garantir una amplada constant i una millor fluïdesa del grup de participants ja des del tret d'inici. A l'arribada, els participants han estat rebuts amb la tradicional síndria, pomes i aigua, a més de l'animació musical d'un DJ i un fotocall per immortalitzar l'experiència. Arriba el moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui dilluns. Com és habitual a l'informatiu, sempre posem la mirada enrere per saber de què parlàvem tal dia com avui, en aquest cas un 17 d'agost, anys enrere. Comencem just fa un any, el 2025, el Club Muay Thai de Palafolls preparava la seva edició, la segona edició ja de la vetllada Muay Fimeu, que tenia lloc al Palauet durant el mes de novembre. L'esdeveniment aplegaria una quinzena de combats amateurs i professionals, tant femenins com masculins. Entre els enfrontaments més destacats hi havia el combat entre Lázaro Geoffrey i també Ignacio Larios pel títol nacional en la categoria de 72 quilos i mig. I ara fa 5 anys, el 2021, els pagesos de la zona d'Horta de Santa Susana mostrava la seva preocupació pel futur de les terres agrícoles que separaven els hotels de primera línia de mar de l'àrea comercial del Carrefour. Els agricultors temien un possible canvi de planejament urbanístic per destinar aquests terrenys a serveis vinculats als hotels i al turisme. L'alcalde de Santa Susana, Joan Comporí, assegurava que els terrenys eren agrícoles i no edificables i que no hi havia cap projecte immediat per construir-hi equipaments. I 10 anys enrere, tal dia com avui, 17 d'agost, però del 2016, moria una nena de 3 anys en caure en una piscina a Lloret de Mar. La nena estava ingressada en estat crític en unitat de cures intensives pediàtriques de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, on havia mort uns dies abans. Els fets van tenir lloc el 9 d'agost a l'urbanització de les Creus de Lloret de Mar. La nena i la seva família de nacionalitat francesa estaven de visita a casa d'uns amics. En un moment de la tarda, la nena va caure a la piscina de la finca sense que els seus pares se n'adonessin i més tard, en no veure-la, el pare es va alarmar. Quan es va adonar que era l'aigua, la van treure ràpidament i la van avisar als serveis d'emergència, que van traslladar la nena inconscient en helicòpter fins a l'hospital, on va acabar morint. I fins aquí la nostra hemeroteca d'aquest dilluns.

0: Ara és el moment de conèixer la previsió meteorològica d'aquest inici de setmana. Ho fem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Comencem la setmana amb un ambient assolellat al llarg de tota la jornada. Únicament un tel de núvols alts i prims que apareixeran encara a primeres hores del matí pel Baix Llobregat, l'Alt Penedès o l'Anoia. Una situació que canviarà a partir de la tarda, i és que tindrem una mica de núvols, núvols baixos, encara que no esperem precipitacions. Únicament algunes pluges molt puntuals al sector del Bages o també del Vallès Oriental, però no estem parlant de les grans tempestes que hi ha hagut aquests dies. Les temperatures segueixen sent elevades.
0: La mínima avui a Palafolls ha estat de 21 graus positius.

0: Avui hem començat el nostre informatiu explicant-vos les principals activitats d'aquest proper cap de setmana a la Festa Major de Sant Genís de Palafolls, en aquest cas amb una festa major que manté la proposta que combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals es mantenen el mateix esquema de les darreres edicions. De fet, començaran amb jocs gegants, amb una xocolatada, cercavida de la colla gegantera i dels Diables Folls, i la programació continuarà amb la tradicional sopar popular, el ball social, mentre que el diumenge també hi haurà habaneres. El dimarts, dia 25, es tanca la festivitat amb l'ofici solemne i una ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. Això serà aquest proper cap de setmana, però és que aquest darrer, el que hem deixat enrere, Palafolls ha enfortit els vincles d'amistat amb França i Itàlia a les festes europees d'Aix-les-Thermes. Representants i veïns de Palafolls han participat aquest cap de setmana en aquesta trobada internacional que germana la vila amb aquestes altres localitats, la francesa Aix i la italiana Poppy. La delegació palafollenca ha tingut un paper destacat amb l'actuació de la colla castellera dels Maduixots, que ha portat la tradició dels castells fins a aquesta localitat francesa. Durant les jornades s'ha reivindicat la necessitat de mantenir viu aquest pacte d'amistat que ja suma més de 20 anys d'història. La propera cita serà aquí a Palafolls amb els sopars a la fresca de la Festa Major. I l'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu d'urgència destinat a crear una borsa de treball per la llar d'infants municipal. Aquesta mesura pretén ser una eina àgil per tal de cobrir baixes i substitucions temporals que han tensionat la plantilla del centre en diferents ocasions en aquests darrers mesos, l'última molt recentment, tot just fa uns dies. Els aspirants que han de tenir el títol de tècnic superior d'educació infantil poden presentar la seva documentació de forma telemàtica fins que finalitzi justament el dia d'avui dilluns. Aquestes són les principals informacions de la jornada. Les trobareu ja al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: no deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
1: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
2: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
1: 5.000 oients esperen conèixer-te. A què esperes tu?
2: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
1: Visita el portal
3: radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: fins al 15 d'agost ha reunit per representants i veïns de les tres localitats que estan agermanades entre si, Aix-les-Etens, Popi i Palafolls. La trobada ha servit per reforçar els llaços d'amistat entre els tres municipis en unes jornades marcades per les activitats culturals, la música, la gastronomia i també els intercanvis entre les diferents delegacions. La participació palafollenca ha tingut un dels moments més destacats amb l'actuació de la colla castellera Maduixots, que ha portat la tradició dels castells fins a Aix-les-Etens. De fet, els Maduixots han aixecat les seves construccions humanes, convertint-se així en un dels símbols més visibles de la trobada i de la relació entre aquestes tres comunitats. En l'acte oficial, el representant de l'Ajuntament de Palafolls, Jordi Villaret, ha reivindicat la necessitat de continuar mantenint aquest pacte d'amistat entre els tres municipis i ha posat en valor la feina de totes les persones que any rere any fan possible aquestes trobades. Les festes europees d'Aix-les-Etens tenen la trajectòria de més de 20 anys i han anat evolucionant des dels primers contactes entre les delegacions fins a consolidar ara una relació ja més estreta. De fet, des del Comitè d'Agermanament d'Aix-les-Etens remarquen que el vincle ha passat de ser una amistat inicial a una relació entre amics de veritat. Els intercanvis, les estades per esquiar, els viatges i les trobades periòdiques han contribuït a mantenir aquesta relació més enllà de l'àmbit institucional. Una vinculació que aquest cap de setmana s'ha tornat a fer visible amb la participació conjunta de França, Itàlia i Palafolls en unes festes que tenen com a principal objectiu precisament mantenir viu aquest esperit d'amistat i d'agermanament. Una reunió que s'ha de tornar a produir ja el mes de setembre, d'aquí a 15 dies mal comptats, aquí a Palafolls, coincidint amb la festa major i els sopars a la fresca. El malgratenc Unai Hernández fitxa pel Girona per ajudar l'equip a buscar l'ascens a primera. El club gironí ha fet oficial ja la incorporació del migcampista malgratenc que arriba cedit de l'Etihad amb una opció de compra. Amb només 21 anys, Unai torna a un dels clubs on es va formar amb l'objectiu de rellançar la seva trajectòria i també contribuir al gran repte que té el Girona aquesta temporada, que és aconseguir de nou el retorn a la primera divisió. Hernández va formar-se a les categories inferiors del Girona fins a l'etapa juvenil, quan va fer el salt cap al Barça. Amb el conjunt blaugrana va arribar a jugar amb el filial abans de marxar el gener del 2025 a l'Etihad per uns 4 milions i mig d'euros. En aquell mig curs va disputar 9 partits amb un gol i 3 assistències. La temporada passada va continuar la seva experiència al futbol saudita, aquesta vegada al Sahab, on va participar en 22 partits i va sumar una assistència. Ara el migcampista malgatenc torna a Girona en un entorn que coneix bé i amb ganes de recuperar el protagonisme. El club blanquivermell confia en el seu talent per reforçar el centre del camp i afrontar una temporada amb l'ascens com a gran objectiu. Per Unai Hernández serà també el retrobament amb el club on va començar a créixer com a futbolista i amb una afició que espera tornar a veure el Girona a la màxima categoria.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Acabada la festa major de Malgrat de Mar i ja iniciada la de Tordera, nosaltres però ens fixem en la de Sant Genís.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

0: Comencem la setmana i deixem enrere la festivitat de les festes europees d'Aix-les-Thermes, on Palafolls ha enfortit els vincles d'amistat amb França i Itàlia. D'aquest cas, veïns de Palafolls i representants de la nostra localitat han participat aquest cap de setmana en aquesta trobada internacional que germana la vila amb aquesta localitat francesa i també amb la italiana de Popi. La delegació palafollenca ha tingut un paper destacat amb l'actuació, entre d'altres, de la colla castellera dels Maduixots, que ha portat la tradició dels castells com a símbol d'unió entre les tres comunitats. Durant la jornada s'ha reivindicat la necessitat de mantenir viu aquest pacte d'amistat que ja suma més de 20 anys d'història. La propera cita serà a Palafolls aquest mes de setembre, la festa major amb els sopars a la fresca. Últimes hores per presentar les sol·licituds a la borsa d'educadors i d'educadores per la llar d'infants municipal. L'Ajuntament tanca avui mateix el termini per participar en el procés selectiu d'urgència destinat a crear una borsa de treball per la llar d'infants municipal. Aquesta mesura pretén ser una eina àgil per tal de cobrir baixes i substitucions temporals que han tensionat la plantilla del centre en diferents ocasions durant aquests darrers mesos. Els aspirants, que ja han de tenir el títol de tècnic superior d'educació infantil, poden presentar la seva candidatura, la seva documentació, de forma tal fins que finalitzi el dia d'avui. Un cop constituïda la borsa, tindrà una vigència de 2 anys i garantirà una continuïtat del servei educatiu amb més eficàcia. I en esports avui ens fixarem en el malgratenc Unai Hernández, que torna al Girona per reforçar l'equip en el repte de l'ascens a primera. El club gironí ja ha confirmat oficialment el fitxatge del migcampista malgratenc Unai Hernández, que arriba cedit per l'Etihad amb una opció de compra per rellençar la seva trajectòria en un entorn que a més ja coneix bé. A només 21 anys, Hernández torna a la que va ser la seva casa en l'etapa formativa amb l'objectiu de contribuir al gran repte de la temporada del Girona, que és aconseguir el retorn a la primera divisió. I encara en esports ens hem de fixar en Blanes, perquè més de 5.500 persones han omplert els carrers de la localitat en la 41a edició de la Nit de Sant Bonós, que és aquesta tradicional marxa popular de Blanes, que ha tornat a ser un èxit de participació. Han recorregut aquestes persones, aquestes 5.500, als 8 quilòmetres del circuit urbà aquest passat dissabte. L'electe blanenc Bubà Sabali s'ha tornat a proclamar campió per segon any consecutiu en categoria masculina, mentre que Ariadna Mateu ha estat la corredora més ràpida en creuar la línia de meta. I comencem la setmana amb un temps força inestable aquí al Maresme. Durant aquest dilluns predominaran els núvols alts, que s'aniran transformant en nuvolades i en inestabilitat que podrà deixar xàfecs tempestuosos, sobretot a l'extrem nord de la comarca, és a dir, a la nostra zona. El vent bufarà fluix, mentre que les temperatures baixen lleugerament amb mínimes entre els 20 i els 25 i màximes que es mouran entre els 29 i els 33 graus de temperatura. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Sant Genís celebra aquest cap de setmana la seva festa major mantenint un programa farcit d'activitats tradicionals. Aquest proper cap de setmana Sant Genís es vestirà de gala per celebrar la seva festa major 2026 amb una proposta que de nou combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals tornen a mantenir l'esquema dels darrers anys i es concentraran el cap de setmana i també en el dimarts dia 25 d'agost, que és el pròpiament el dia de Sant Genís. El tret de sortida serà aquest dissabte amb una tarda dedicada especialment als més petits, amb jocs gegants i una xocolatada. L'ambient festiu es traslladarà al carrer amb una cercavila de la colla gegantera de Palafolls al costat dels Diables Folls, una activitat que ja es va fer l'any passat i que es manté ara també en el programa d'enguany. Per tancar la jornada de dissabte s'ha organitzat un sopar popular al local social a partir de les 9 del vespre, que anirà acompanyat a més d'un ball amenitzat pel duet Atènia. La Teresa Salix és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Genís de Palafolls.
1: Comencem la tarda. A les 17:30 hi haurà jocs gegants de fusta, després la xocolatada i llavors la cercavilla amb la colla gegantera de Palafolls. Després, a les 21:00 hi haurà el sopar amb ball a càrrec del duet Atènia. Hi ha pa amb tomàquet amb pernil, bueno, hi haurà un pica-pica, tomàquet amb pernil, beguda i postres a darrere. I vaya gogo. Això és el dissabte.
0: Els tiquets del sopar ja es poden comprar. De fet, estan a la venda entre avui dilluns i demà dimarts al local social a un preu de 10 euros pels infants i 18 per als adults. La celebració continuarà diumenge, dia 23, a la tarda, amb una cantada de veneres a càrrec del grup Arjau, que tindrà lloc a partir de les 7 al mateix local social. Tot i que diumenge hi ha la missa habitual, la normal, a la parròquia de Sant Genís, no es

0: farà fins dimarts vinent, que és pròpiament el dia de Sant Genís, que es farà l'ofici solemne a 12:15 i també amb una ballada de sardanes a càrrec de la Copla del Baix Empordà.
1: El diumenge hi haurà missa, com normal, i després al local a les 7 de la tarda hi haurà habaneres pel grup Arjau. Vale. Dimarts, que és Sant Genís, hi haurà ofici, i després a les 11:30 ofici i a les 12:30 ballada de sardanes amb la Copla a l'Empordà. Un pica-pica i se acabó.
0: Sant Genís celebra dues grans festivitats. La primera és la festa major, que sempre se celebra al voltant d'aquest 25 d'agost, i també la renovació del vot de vila, que se celebra entorn a Sant Sebastià, que és a finals del mes de gener. Palafolls reforça els vincles d'amistat amb França i Itàlia durant les festes europees d'Aix-les-Thermes. Palafolls ha estat un dels protagonistes aquest passat cap de setmana de les festes europees de la població francesa d'Aix-les-Thermes, una trobada que, del 13 al 15 d'agost, ha reunit representants i veïns de les tres localitats que estan agermanades, d'una banda Aix-les-Thermes, Popi i Palafolls. La trobada ha servit per reforçar els llaços d'amistat entre aquestes tres localitats en unes jornades marcades per les activitats culturals, la música, la gastronomia i els intercanvis entre les diferents delegacions. La participació palafollenca ha tingut un dels moments més destacats amb l'actuació de la colla castellera dels Maduixots del Maresme i la Selva, que ha portat la tradició dels castells fins a Aix-les-Thermes. Els Maduixots han aixecat les seves construccions humanes, convertint-se en un dels símbols més visibles de la trobada i de la relació entre aquestes tres comunitats. David Delgado, que és responsable de l'Associació de Germanaments de Palafolls, explica que durant la festa la delegació catalana ha cuinat durant les nits àpats com ara paella o fideuà, i que els migdies ha estat quan s'ha aprofitat per estrenyar les relacions entre aquestes poblaciones agermanadas.
2: La fiesta bien, aunque nosotros no hemos tenido mucho tiempo de disfrutarla, pero en fin, va como cada año, vamos allí, nos ponemos a cocinar, les hacemos la cena tres noches, e hicimos un día fideuá, otro paella y otro butifarras con unos pimientos fritos. Ellos también, luego comemos todos juntos a mediodía, en fin, y esto, han estado los italianos también. Y este año estábamos Maduixots, que fuimos a hacer piña allí con ellos, con allá arriba, y en fin.
0: En l'acte més oficial, el representant en aquest cas de l'Ajuntament de Palafolls, en Jordi Villaret, ha reivindicat la necessitat de continuar mantenint aquest pacte d'amistat entre els tres municipis i ha posat en valor la feina de totes les persones que un any enrere l'altre fan possible precisament aquestes trobades. Les festes europees d'Aix-les-Thermes tenen una trajectòria de més de 20 anys i han anat evolucionant des dels primers contactes fins a les delegacions que s'han consolidat ja amb una relació més estreta. De fet, des del Comitè de Germanament d'Aix-les-Thermes remarquen que el vincle ha passat de ser una amistat inicial a una relació entre amics de veritat. De fet, Delgado explica que la delegació palafollenca s'ha allotjat en cases particulars durant la seva estada a Aix-les-Thermes.
2: És una espècie de compromís, no? Si els d'aquí no vamos allí, ¿cómo van a venir los de allí aquí? O sea, es un poquito, nosotros les animamos un poco en la fiesta a ellos, y ellos cuando vienen nos animan a fiesta a nosotros, y al mismo tiempo eso, nos comunicamos, hablamos, ellos allí a toda la gente estamos alojados en casas todavía de vecinos, o sea, de vecinos, de amigos de la asociación o compañeros o eso. Aquí ellos prefieren ir a un hotel.
0: Els intercanvis, les estades per esquiar, els viatges o també les trobades periòdiques han contribuït a mantenir aquesta relació més enllà de l'àmbit institucional. Una vinculació que aquest cap de setmana s'ha tornat a fer visible amb la participació conjunta de França, Itàlia i Palafolls en unes festes que tenen com a principal objectiu mantenir viu aquest esperit d'amistat i de germanament. Una reunió que s'ha de tornar a produir aquest proper mes de setembre, 15 dies mal comptats aquí a Palafolls, coincidint amb la festa major i amb els sopars a la fresca. Últimes hores per presentar sol·licituds a la borsa d'educadors i educadores de la Llar d'Infants Municipal de Palafolls. L'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu destinat a la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores per la Llar d'Infants Municipal. Aquesta convocatòria, tramitada amb caràcter d'urgència, té com a objectiu cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin sorgir en aquest servei educatiu mitjançant contractes de treball temporal. La creació d'aquesta borsa arriba després d'un nou episodi on les baixes laborals han tornat a tensionar la plantilla de professors professionals al centre educatiu, una situació que de fet s'ha donat en diferents ocasions en aquests darrers mesos. Amb la borsa es pretén ser molt més àgil a l'hora de poder cobrir baixes, suplències i altres possibles inconvenients dins la plantilla de la llar d'infants municipal. Per poder optar a aquestes places de categoria C1 i en previsió de jornada completa, els aspirants han d'estar en possessió del títol de tècnic superior d'educació infantil o d'un nivell equivalent. El sistema de selecció es realitzarà mitjançant el procediment de concurs en el que es valoraran bàsicament els mèrits com l'experiència professional prèvia tant en el sector públic com també en el privat i la formació complementària que s'hagi realitzat en aquests darrers 10 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins que finalitzi el dia d'avui a través de la seva seu electrònica a l'Ajuntament de Palafolls. Els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa de la seva titulació i mèrits, a més de fer efectiu el pagament de la taxa de participació en aquests procediments, en aquests processos selectius, que està fixada en 18 euros per aquesta categoria. Un cop constituïda aquesta borsa, tindrà una vigència màxima de 2 anys. El malgratenc Unai Hernández ha fitxat pel Girona per tal d'ajudar l'equip a buscar l'ascens a primera. El club gironí ja ha fet oficial la incorporació del migcampista malgratenc que arriba cedit per l'Etihad amb una opció de compra. Amb només 21 anys, Unai torna així a un dels clubs on es va formar amb l'objectiu de rellançar la seva trajectòria personal i també contribuir al gran repte col·lectiu que té en aquest cas el Girona aquesta temporada, que s'ha aconseguit de nou el retorn a la primera divisió. Hernández va formar-se de fet a les categories inferiors del Girona fins a l'etapa juvenil, quan va fer el salt cap al Barça. En el conjunt blaugrana va arribar a jugar amb el filial abans de marxar el mes de gener del 2025 a l'Etihad per uns 4,5 milions d'euros. En aquest mig curs va disputar 9 partits amb un gol i 3 assistències. La temporada passada va continuar la seva experiència al futbol saudita, en aquesta vegada a les files del Al-Sahab, on va participar en 22 partits i va sumar una assistència. Ara el migcampista malgratenc torna al Girona, en un entorn que coneix bé i amb ganes de recuperar protagonisme. El club blanc i vermell confia en el seu talent per reforçar el centre del camp i afrontar una temporada amb l'ascens com a gran objectiu. Per Unai Hernández serà també el retrobament amb un club on es va començar a créixer com a futbolista i amb una afició que espera tornar a veure el Girona a la màxima categoria just d'aquí un any. I encara en esports molt més populars, més de 5.500 persones han participat de la 41a edició de la nit de Sant Bonosa a Blanes. La tradicional marxa popular ha recorregut aquest passat dissabte els racons més emblemàtics del municipi amb un circuit circular de 8 quilòmetres amb la sortida i arribada al Passeig de Mar. Just abans de començar la caminada, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, havia lliurat el taló de 2.000 euros aconseguit gràcies a les aportacions voluntàries cap a l'entitat MIFES. Tot i el caràcter no competitiu d'aquesta prova popular, el nivell esportiu ha estat, com més habitual, molt alt. En la categoria masculina, l'atleta blanenc Buba Sabali ha tornat a coronar-se guanyador per segon any consecutiu, sumant així la seva 5a victòria en la història d'aquesta caminada popular. El podi masculí l'ha completat en Jordi Pujol i també l'Adriana Barrete. Pel que fa a la categoria femenina, la corredora independent Ariadna Mateu ha estat la més ràpida en creuar la línia de meta. En segona i tercera posició han arribat l'Adriana Gutiérrez i l'Alexia Carrasco, que ha pujat al podi per tercera edició consecutiva. Com a novetat d'aquest 2025, si és la sortida, s'ha avançat uns metres al Passeig de Mar a tocar del carrer Muralla per tal de garantir una amplada constant i una millor fluïdesa del grup de participants ja des del tret d'inici. A l'arribada, els participants han estat rebuts amb la tradicional síndria, pomes i aigua, a més de l'animació musical d'un DJ i un fotocall per immortalitzar l'experiència. Arriba el moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui dilluns. Com és habitual a l'informatiu, sempre posem la mirada enrere per saber de què parlàvem tal dia com avui, en aquest cas un 17 d'agost, anys enrere. Comencem just fa un any, el 2025, el Club Muay Thai de Palafolls preparava la seva edició, la segona edició ja de la vetllada Muay Fimeu, que tenia lloc al Palauet durant el mes de novembre. L'esdeveniment aplegaria una quinzena de combats amateurs i professionals, tant femenins com masculins. Entre els enfrontaments més destacats hi havia el combat entre Lázaro Geofrai i també Ignacio Larios pel títol nacional en la categoria de 72 quilos mig. I ara fa 5 anys, el 2021, els pagesos de la zona d'Horta de Santa Susana mostrava la seva preocupació pel futur de les terres agrícoles que separaven els hotels de primera línia de mar de l'àrea comercial del Carrefour. Els agricultors temien un possible canvi de planejament urbanístic per destinar aquests terrenys a serveis vinculats als hotels i al turisme. L'alcalde de Santa Susana, Joan Comporia, assegurava que els terrenys eren agrícoles i no edificables i que no hi havia cap projecte immediat per construir-hi equipaments. 10 anys enrere, tal dia com avui, 17 d'agost, però del 2016, moria una nena de 3 anys en caure en una piscina a Lloret de Mar. La nena estava ingressada en estat crític en unitat de cures intensives pediàtriques de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, on havia mort uns dies abans. Els fets van tenir lloc el 9 d'agost a l'urbanització de les Creus de Lloret de Mar. La nena i la seva família de nacionalitat francesa estaven de visita a casa d'uns amics. En un moment de la tarda, la nena va caure a la piscina de la finca sense que els seus pares se n'adonessin i més tard, en no veure-la, el pare es va alarmar. Quan es va adonar que era l'aigua, la van treure ràpidament i la van avisar als serveis d'emergència, que van traslladar la nena inconscient en helicòpter fins a l'hospital, on va acabar morint. I fins aquí la nostra hemeroteca d'aquest dilluns.

0: Ara és moment de conèixer la previsió meteorològica d'aquest inici de setmana. Ho fem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Comencem la setmana amb un ambient assolellat al llarg de tota la jornada. Únicament un tel de núvols alts i prims que apareixeran encara a primeres hores del matí pel Baix Llobregat, l'Alt Penedès o l'Anoia. Una situació que canviarà a partir de la tarda, i és que tindrem una mica de núvols baixos, encara que no esperem precipitacions. Únicament algunes pluges molt puntuals al sector del Bages o també del Vallès Oriental, però no estem parlant de les grans tempestes que hi han hagut aquests dies. Les temperatures segueixen sent elevades.
0: La mínima avui a Palafolls ha estat de 21 graus positius.

0: avui hem començat el nostre informatiu explicant-vos les principals activitats d'aquest proper cap de setmana a la Festa Major de Sant Genís de Palafolls, en aquest cas amb una festa major que manté la proposta que combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals es mantenen el mateix esquema de les darreres edicions. De fet, començaran amb jocs gegants, amb una xocolatada, cercavida de la colla gegantera i dels Diables Folls, i la programació continuarà amb la tradicional sopar popular, el ball social, mentre que el diumenge també hi haurà habaneres. El dimarts, dia 25, es tancarà la festivitat amb l'ofici solemne i una ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà. Això serà aquest proper cap de setmana, però és que aquest darrer, el que hem deixat enrere, Palafolls ha enfortit els vincles d'amistat amb França i Itàlia. Les festes europees d'Aix-les-Thermes, representants i veïns de Palafolls, han participat aquest cap de setmana en aquesta trobada internacional que germana la vila amb aquestes altres localitats, la francesa Aix i la italiana Poppy. La delegació palafollenca ha tingut un paper destacat amb l'actuació de la colla castellera dels Maduixots, que ha portat la tradició dels castells fins a aquesta localitat francesa. Durant les jornades s'ha reivindicat la necessitat de mantenir viu aquest pacte d'amistat que ja suma més de 20 anys d'història. La propera cita serà aquí a Palafolls amb els sopars a la fresca de la Festa Major. I l'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu d'urgència destinat a crear una borsa de treball per la llar d'infants municipal. Aquesta mesura pretén ser una eina àgil per tal de cobrir baixes i substitucions temporals que han tensionat la plantilla del centre en diferents ocasions en aquests darrers mesos, l'última molt recentment, tot just fa uns dies. Els aspirants que han de tenir el títol de tècnic superior d'educació infantil poden presentar la seva documentació de forma telemàtica fins que finalitzi justament el dia d'avui dilluns. Aquestes són les principals informacions de la jornada. Les trobareu ja al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer-te. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
1: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
2: Visita el portal
1: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
3: Èxits un rere l'altre.

0: Ràdio Palafolls.
1: 24 hores amb tu.
2: Hi, I'm Shakira.
3: You call me Burna Boy.
0: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

Últimes hores per presentar sol·licituds a la borsa d'educadors i educadores de la Llar d'Infants Municipal de Palafolls. L'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu destinat a la creació d'una borsa de treball a educadors i educadores per la Llar d'Infants Municipal. Aquesta convocatòria, tramitada amb caràcter d'urgència, té com a objectiu cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin sorgir en aquest servei educatiu mitjançant contractes de treball temporal. La creació d'aquesta borsa arriba després d'un nou episodi on les baixes temporals han tensionat la plantilla de professionals del centre educatiu, una situació que s'ha donat en diferents ocasions en aquests darrers mesos. Amb la borsa es pretén ser molt més àgil a l'hora de cobrir baixes, suplències i altres possibles inconvenients a la plantilla de la llar d'infants. Per poder optar a una d'aquestes

0: edició de la nit de Sant Bonós de Blanes. La tradicional marxa popular ha recorregut aquest passat dissabte als racons més emblemàtics del municipi en un circuit circular de 8 quilòmetres amb la sortida i l'arribada al Passeig de Mar. Just abans de començar la caminada, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, ha lliurat el taló amb els 2.000 euros aconseguits gràcies a les aportacions voluntàries a l'entitat MIFES, a minusvàlids físics associats. Tot i el caràcter no competitiu de la prova, el nivell esportiu ha estat molt alt. En la categoria masculina, l'atleta blanenc Bubba Sabali s'ha coronat guanyador per segon any consecutiu, sumant així la seva cinquena victòria en la història de la caminada. El podi masculí l'ha completat Jordi Pujol i Adriana Barreté. Pel que fa a la categoria femenina, la corredora independent Ariadna Mateu ha estat la més ràpida en creuar la línia de meta. En segona i tercera posició han arribat Adriana Gutiérrez i Alexia Carrasco, que ha pujat al podi per tercera edició consecutiva. Com a novetat, aquest 2026 la sortida s'ha avançat uns metres al Passeig de Mar per justament a tocar del carrer Muralla per garantir una amplada constant i una millor fluïdesa del gruix dels participants ja des del tret d'inici. A l'arribada, els participants han estat rebuts com la tradicional síndria, poma i aigua, a més de l'animació musical i un fotocall per immortalitzar l'experiència.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: de l'Orient Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una nova setmana d'aquest mes d'agost del 2026. Aquí ens teniu per jugar de nou al de Gorra Express. Abans, però, solucionem el repte del divendres a la tarda, quan hi havia en joc el conegudíssim pack d'esmorzars, per dir-nos què es celebrava el 15 d'agost, que era festiu. Doncs la data, òbviament, es celebrava Santa Maria o l'Assumpció de la Verge Maria. Tenia molt a veure amb aquest barri palafollenc que us comentàvem. Doncs bé, entre totes les persones que han participat, ja han acertat la pregunta, una guanyadora, i en aquest cas és la Dolors Comas, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I atenció, perquè comença la pregunta, et faig de fet la pregunta del de Gorra Express d'aquesta tarda, on pots guanyar 10 entrades per anar a la piscina municipal. Acaba l'estiu com cal, gaudeix de les instal·lacions de la piscina municipal i reparteix aquestes 10 entrades com tu vulguis. Això sí, hauràs de respondre la pregunta que ara mateix et faré. Moltes vegades en aquest de Gorra Express hem jugat al Trivial Pursuit. De fet, hi ha moltes preguntes que podrien sortir en qualsevol partida d'aquestes tardes vespres que fem ara quan estem de vacances. Doncs bé, si parlem del Trivial, farem una pregunta general, a veure si coneixeu tant aquest joc. Per al que fa al Trivial, quina categoria de preguntes correspon al formatget taronja? Hi ha una categoria per cada formatget. N'hi ha 6, si no m'equivoco, de diferents colors. El formatget taronja, a quina categoria pertany si juguem al tradicional, al de sempre, al Trivial Pursuit? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.
4: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: chévere.
1: No t'ho perdis.
2: Dilluns, 17 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls parlant del cartell de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls, activitats que es faran aquest dissabte, diumenge i també el pròxim dimarts, 25 d'agost. Aquest dissabte, per exemple, a partir de 6:15 de la tarda al local social hi haurà jocs gegants de fusta. A 7:15, xocolatada organitzada per l'Associació de Veïns. A 7:00 de la tarda hi haurà cercavila amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls i a partir de 9:00 del vespre al local social sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. La proposta continua aquest diumenge 23 d'agost a partir de 7:00 de la tarda al local social amb cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I dimarts 25 d'agost a 11:15 del migdia hi haurà l'ofici solemne i a 12:15 del migdia ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà.
1: No t'ho perdis.
2: Busquem més activitats culturals, girem plana i anem fins a Malgrat de Mar. Aquest vespre, al punt de 9:00, al Parc Francesc Macià, hi haurà nova representació del Broadway Sant Roc, després que, per qüestions meteorològiques, s'hagués hagut d'ajornar en motiu del pregó de Festa Major de Malgrat de Mar. Sense oblidar també que aquest dissabte hi ha Summer Moguda al Parc Francesc Macià, serà a partir de 8:00 del vespre. Del municipi de Pineda apuntarem noves representacions del musical Notting Hill aquest cap de setmana. Tant dissabte com diumenge al punt de 7:00 de la tarda. Les entrades encara es poden comprar anticipades a www.ccrpineda.cat.
1: No t'ho perdis.
2: Si ens fixem amb les activitats al municipi de Calella, també hi ha més propostes. Per exemple, a 9:00 del vespre, avui mateix, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, nou concert tribut a The Beatles, a càrrec dels guitarristes Javier Moreno i José L. Ryder. Les entrades es poden comprar anticipades a www.mediterraneanguineanfestival.com i els dies del concert a la porta de l'església de 8:00 to 9:00 del vespre. I per demà dimarts apuntarem també a l'agenda a partir de 6:00 de la tarda al local de l'associació Calella Artesana, taller de ganxet, a càrrec de Margarita Manzano. Deixa lloc a l'agenda perquè hi ha més propostes culturals, ara a Tordera. Seguirem apuntant a l'agenda la programació d'actes de Festa Major. Avui mateix al punt de 6:00, darrere l'església de Tordera, hi haurà jocs d'aigua. A 7:15 a la plaça de la Concòrdia, pinta cares. I al mateix moment també hi haurà Zumba per nens. A 8:15 del vespre també a la plaça de la Concòrdia, Zumba amb la Sofia Alcover del CEM Tordera. Ja per demà dimarts i dins les activitats de Festa Major destacarem a l'esplai de la gent gran a 7:15 de la tarda la conferència Balls Festius del Segle XX a Tordera, a càrrec de Joan Carles Barrera del Cercle d'Història.
1: No t'ho perdis.
2: I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Entre les diferents propostes, per exemple, una nova cita amb el cinema als barris 2026. Demà, al punt de 10:00 del vespre, es projectarà la pel·lícula Mamma Mia a la plaça 11 de setembre, a Mas Enlaire. I dins els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar, aquest pròxim dijous, al punt de 6:45 de la tarda, hi haurà l'actuació de Sònia Delgado.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
3: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una nova setmana d'aquest mes d'agost del 2026. Aquí ens teniu per jugar de nou al de Gorra Express. Abans, però, solucionem el repte del divendres a la tarda, quan hi havia en joc el conegudíssim pack d'esmorzars, per dir-nos què es celebrava el 15 d'agost, que era festiu. Doncs la data, òbviament, es celebrava Santa Maria o l'Assumpció de la Verge Maria. Tenia molt a veure amb aquest barri palafollenc que us comentàvem. Doncs bé, entre totes les persones que han participat, ja han acertat la pregunta, una guanyadora, i en aquest cas és la Dolors Comas, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I atenció, perquè comença la pregunta, et faig de fet la pregunta del de Gorra Express d'aquesta tarda, on pots guanyar 10 entrades per anar a la piscina municipal. Acaba l'estiu com cal, gaudeix de les instal·lacions de la piscina municipal i reparteix aquestes 10 entrades com tu vulguis. Això sí, hauràs de respondre la pregunta que ara mateix et faré. Moltes vegades en aquest de Gorra Express hem jugat al Trivial Pursuit. De fet, hi ha moltes preguntes que podrien sortir en qualsevol partida d'aquestes tardes vespres que fem ara quan estem de vacances. Doncs bé, si parlem del Trivial, farem una pregunta general, a veure si coneixeu tant aquest joc. Per al que fa al Trivial, quina categoria de preguntes correspon al formatget taronja? Hi ha una categoria per cada formatget. N'hi ha 6, si no m'equivoco, de diferents colors. El formatget taronja, a quina categoria pertany si juguem al tradicional, al de sempre, al Trivial Pursuit? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A 7:00 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a 9:00 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a 7:00 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Palafolls reforça els vincles d'amistat amb França i Itàlia durant les festes europees d'Aix-les-Thermes. Palafolls ha estat un dels protagonistes aquest cap de setmana de les festes europees d'Aix-les-Thermes, una trobada que del 13 fins al 15 d'agost ha reunit per representants i veïns de les tres localitats que estan agermanades entre si, Aix-les-Thermes, Popi i Palafolls. La trobada ha servit per reforçar els llaços d'amistat entre els tres municipis en unes jornades marcades per les activitats culturals, la música, la gastronomia i també els intercanvis entre les diferents delegacions. La participació palafollenca ha tingut un dels moments més destacats amb l'actuació de la colla castellera Maduixots, que ha portat la tradició dels castells fins a Aix-les-Thermes. Fetes Maduixots han aixecat les seves construccions humanes, convertint-se així en un dels símbols més visibles de la trobada i de la relació entre aquestes tres comunitats. En l'acte oficial, el representant de l'Ajuntament de Palafolls, Jordi Villaret, ha reivindicat la necessitat de continuar mantenint aquest pacte d'amistat entre els tres municipis i ha posat en valor la feina de totes les persones que any rere any fan possible aquestes trobades. Les festes europees d'Aix-les-Thermes tenen la trajectòria de més de 20 anys i han anat evolucionant des dels primers contactes entre les delegacions fins a consolidar ara una relació ja més estreta. De fet, des del Comitè d'Agermanament d'Aix-les-Thermes remarquen que el vincle ha passat de ser una amistat inicial a una relació entre amics de veritat. Els intercanvis, les estades per esquiar, els viatges i les trobades periòdiques han contribuït a mantenir aquesta relació més enllà de l'àmbit

0: a contribuir al gran repte que té el Girona aquesta temporada, que és aconseguir de nou el retorn a la primera divisió. Hernández va formar-se a les categories inferiors del Girona fins a l'etapa juvenil, quan va fer el salt cap al Barça. Amb el conjunt blaugrana va arribar a jugar amb el filial abans de marxar el gener del 2025 a l'Etihad per uns 4 milions i mig d'euros. En aquell mig curs va disputar 9 partits amb un gol i 3 assistències. La temporada passada va continuar la seva experiència al futbol saudita, aquesta vegada al Sahar, on va participar en 22 partits i va sumar una assistència. Ara el migcampista malgatenc torna a Girona en un entorn que coneix bé i amb ganes de recuperar el protagonisme. El club blanquivermell confia en el seu talent per reforçar el centre del camp i afrontar una temporada amb l'ascens com a gran objectiu. Per Unai Hernández serà també el retrobament amb el club on va començar a créixer com a futbolista i amb una afició que espera tornar a veure el Girona a la màxima categoria.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una nova setmana d'aquest mes d'agost del 2026. Aquí ens teniu per jugar de nou al de Gorra Express. Abans, però, solucionem el repte del divendres a la tarda, quan hi havia en joc el conegudíssim pack d'esmorzars, per dir-nos què es celebrava el 15 d'agost, que era festiu. Doncs la data, òbviament, es celebrava Santa Maria o l'Assumpció de la Verge Maria. Tenia molt a veure amb aquest barri palafollenc que us comentàvem. Doncs bé, entre totes les persones que han participat, ja han acertat la pregunta, una guanyadora, i en aquest cas és la Dolors Comas, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I atenció, perquè comença la pregunta, et faig de fet la pregunta del de Gorra Express d'aquesta tarda, on pots guanyar 10 entrades per anar a la piscina municipal. Acaba l'estiu com cal, gaudeix de les instal·lacions de la piscina municipal i reparteix aquestes 10 entrades com tu vulguis. Això sí, hauràs de respondre la pregunta que ara mateix et faré. Moltes vegades en aquest de Gorra Express hem jugat al Trivial Pursuit. De fet, hi ha moltes preguntes que podrien sortir en qualsevol partida d'aquestes tardes vespres que fem ara quan estem de vacances. Doncs bé, si parlem del Trivial, farem una pregunta general, a veure si coneixeu tant aquest joc. Per al que fa al Trivial, quina categoria de preguntes correspon al formatget taronja? Hi ha una categoria per cada formatget. N'hi ha 6, si no m'equivoco, de diferents colors. El formatget taronja, a quina categoria pertany si juguem al tradicional, al de sempre, al Trivial Pursuit? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: 24 hores de bona música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: That's it.

0: Ei!
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: la guerra express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Una nova setmana d'aquest mes d'agost del 2026. Aquí ens teniu per jugar de nou al de Gorra Express. Abans, però, solucionem el repte del divendres a la tarda, quan hi havia en joc el conegudíssim pack d'esmorzars, per dir-nos què es celebrava el 15 d'agost, que era festiu. Doncs la data, òbviament, es celebrava Santa Maria o l'Assumpció de la Verge Maria. Tenia molt a veure amb aquest barri palafollenc que us comentàvem. Doncs bé, entre totes les persones que han participat, ja han acertat la pregunta, una guanyadora, i en aquest cas és la Dolors Comas, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I atenció, perquè comença la pregunta, et faig de fet la pregunta del de Gorra Express d'aquesta tarda, on pots guanyar 10 entrades per anar a la piscina municipal. Acaba l'estiu com cal, gaudeix de les instal·lacions de la piscina municipal i reparteix aquestes 10 entrades com tu vulguis. Això sí, hauràs de respondre la pregunta que ara mateix et faré. Moltes vegades en aquest de Gorra Express hem jugat al Trivial Pursuit. De fet, hi ha moltes preguntes que podrien sortir en qualsevol partida d'aquestes tardes vespres que fem ara quan estem de vacances. Doncs bé, si parlem del Trivial, farem una pregunta general, a veure si coneixeu tant aquest joc. Per al que fa al Trivial, quina categoria de preguntes correspon al formatget taronja? Hi ha una categoria per cada formatget. N'hi ha 6, si no m'equivoco, de diferents colors. El formatget taronja, a quina categoria pertany si juguem al tradicional, al de sempre, al Trivial Pursuit? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
3: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
3: Visita el portal radiopalafolls.cat
2: i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

Últimes hores per presentar sol·licituds a la borsa d'educadors i educadores de la llar d'infants municipal de Palafolls. L'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu destinat a la creació d'una borsa de treball a educadors i educadores per la llar d'infants municipal. Aquesta convocatòria, tramitada amb caràcter d'urgència, té com a objectiu cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin sorgir en aquest servei educatiu mitjançant contractes de treball temporal. La creació d'aquesta borsa arriba després d'un nou episodi on les baixes temporals han tensionat la plantilla de professionals del centre educatiu, una situació que s'ha donat en diferents ocasions en aquests darrers mesos. Amb la borsa es pretén ser molt més àgil a l'hora de cobrir baixes, suplències i altres possibles inconvenients a la plantilla de la llar d'infants. Per poder optar a una d'aquestes places de categoria C1 i en previsió de jornada completa, els aspirants han d'estar en possessió del títol de tècnic superior d'educació infantil o bé un nivell equivalent. El sistema de selecció es realitzarà mitjançant el procediment de concurs, en el qual es valoraran mèrits com l'experiència professional prèvia tant en el sector públic com també en el privat i la formació complementària realitzada en aquests darrers 10 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins que finalitzi el dia d'avui a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa de la seva titulació i també els mèrits, a més de fer efectiu el pagament de la taxa de participació que està fixada en 18 euros per a cada categoria, per a aquesta categoria. Un cop constituïda aquesta nova borsa, tindrà una vigència màxima de 2 anys. I més de 5.500 persones han participat de la 41a edició de la nit de Sant Bonós de Blanes. La tradicional marxa popular ha recorregut aquest passat dissabte els racons més emblemàtics del municipi en un circuit circular de 8 quilòmetres amb la sortida i l'arribada al Passeig de Mar. Just abans de començar la caminada, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, ha lliurat el taló amb els 2.000 euros aconseguits gràcies a les aportacions voluntàries a l'entitat MIFES, a minusvàlids físics associats. Tot i el caràcter no competitiu de la prova, el nivell esportiu ha estat molt alt. En la categoria masculina, l'atleta blanenc Bubba Sabali s'ha coronat guanyador per segon any consecutiu, sumant així la seva 5a victòria en la història de la caminada. El podi masculí l'ha completat Jordi Pujol i Adriana Barreter. Pel que fa a la categoria femenina, la corredora independent Ariadna Mateu ha estat la més

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una nova setmana d'aquest mes d'agost del 2026. Aquí ens teniu per jugar de nou al de Gorra Express. Abans, però, solucionem el repte del divendres a la tarda, quan hi havia en joc el conegudíssim pack d'esmorzars, per dir-nos què es celebrava el 15 d'agost, que era festiu. Doncs la data, òbviament, es celebrava Santa Maria o l'Assumpció de la Verge Maria. Tenia molt a veure amb aquest barri palafollenc que us comentàvem. Doncs bé, entre totes les persones que han participat, ja han acertat la pregunta, una guanyadora, i en aquest cas és la Dolors Comas, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I atenció, perquè comença la pregunta, et faig de fet la pregunta del de Gorra Express d'aquesta tarda, on pots guanyar 10 entrades per anar a la piscina municipal. Acaba l'estiu com cal, gaudeix de les instal·lacions de la piscina municipal i reparteix aquestes 10 entrades com tu vulguis. Això sí, hauràs de respondre la pregunta que ara mateix et faré. Moltes vegades en aquest de Gorra Express hem jugat al Trivial Pursuit. De fet, hi ha moltes preguntes que podrien sortir en qualsevol partida d'aquestes tardes vespres que fem ara quan estem de vacances. Doncs bé, si parlem del Trivial, farem una pregunta general, a veure si coneixeu tant aquest joc. Per al que fa al Trivial, quina categoria de preguntes correspon al formatget taronja? Hi ha una categoria per cada formatget. N'hi ha 6, si no m'equivoco, de diferents colors. El formatget taronja, a quina categoria pertany si juguem al tradicional, al de sempre, al Trivial Pursuit? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 17 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi a Palafolls parlant del cartell de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls, activitats que es faran aquest dissabte, diumenge i també el pròxim dimarts, 25 d'agost. Aquest dissabte, per exemple, a partir de 6:15 de la tarda al local social hi haurà jocs gegants de fusta. A 6:45, xocolatada organitzada per l'Associació de Veïns. A 7:00 de la tarda hi haurà cercavila amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls i a partir de 9:00 del vespre al local social sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. La proposta continua aquest diumenge 23 d'agost a partir de 7:00 de la tarda al local social amb cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I dimarts 25 d'agost a 11:15 del migdia hi haurà l'ofici solemne i a 12:15 del migdia ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals, girem plana i anem fins a Malgrat de Mar. Aquest vespre, al punt de 9:00, al Parc Francesc Macià, hi haurà nova representació del Broadway Sant Roc, després que, per qüestions meteorològiques, s'hagués hagut d'ajornar en motiu del pregó de Festa Major de Malgrat de Mar. Sense oblidar també que aquest dissabte hi ha Summer Moguda al Parc Francesc Macià, serà a partir de 8:00 del vespre. Del municipi de Pineda apuntarem noves representacions del musical Notting Hill aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, al punt de 7:00 de la tarda. Les entrades encara es poden comprar anticipades a www.ccrpineda.cat.
0: No t'ho perdis.
1: Si ens fixem en les activitats al municipi de Calella, també hi ha més propostes. Per exemple, a 9:00 del vespre, avui mateix, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, nou concert tribut a The Beatles, a càrrec dels guitarristes Javier Moreno i José L. Ryder. Les entrades es poden comprar anticipades a www.mediterraneanguillenfestival.com i els dies del concert a la porta de l'església de 8:00 to 9:00 del vespre. I per demà dimarts apuntarem també a l'agenda a partir de 6:00 de la tarda al local de l'Associació Calella Artesana, taller de ganxet, a càrrec de Margarita Manzano. Deixa lloc a l'agenda perquè hi ha més propostes culturals, ara a Tordera. Seguirem apuntant a l'agenda la programació d'actes de Festa Major. Avui mateix al punt de 6:00, darrere l'església de Tordera, hi haurà jocs d'aigua. A 7:15 a la plaça de la Concòrdia, pinta cares. I al mateix moment també hi haurà Zumba per nens. A 7:45 del vespre també a la plaça de la Concòrdia, Zumba amb la Sofia Alcover del CEM Tordera. Ja per demà dimarts i dins les activitats de Festa Major destacarem a l'esplai de la gent gran a 7:15 de la tarda la conferència Balls Festius del Segle XX a Tordera, a càrrec de Joan Carles Barrera del Cercle d'Història.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Entre les diferents propostes, per exemple, una nova cita amb el cinema als barris 2026. Demà, al punt de 10:00 del vespre, es projectarà la pel·lícula Mamma Mia a la plaça 11 de setembre, a Mas Enlaire. I dins els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar, aquest pròxim dijous, al punt de 7:15 de la tarda, hi haurà l'actuació de Sònia Delgado.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: la Guerra Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Una nova setmana d'aquest mes d'agost del 2026. Aquí ens teniu per jugar de nou al de Gorra Express. Abans, però, solucionem el repte del divendres a la tarda, quan hi havia en joc el conegudíssim pack d'esmorzars, per dir-nos què es celebrava el 15 d'agost, que era festiu. Doncs la data, òbviament, es celebrava Santa Maria o l'Assumpció de la Verge Maria. Tenia molt a veure amb aquest barri palafollenc que us comentàvem. Doncs bé, entre totes les persones que han participat, ja han acertat la pregunta, una guanyadora, i en aquest cas és la Dolors Comas, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I atenció, perquè comença la pregunta, et faig de fet la pregunta del de Gorra Express d'aquesta tarda, on pots guanyar 10 entrades per anar a la piscina municipal. Acaba l'estiu com cal, gaudeix de les instal·lacions de la piscina municipal i reparteix aquestes 10 entrades com tu vulguis. Això sí, hauràs de respondre la pregunta que ara mateix et faré. Moltes vegades en aquest de Gorra Express hem jugat al Trivial Pursuit. De fet, hi ha moltes preguntes que podrien sortir en qualsevol partida d'aquestes tardes vespres que fem ara quan estem de vacances. Doncs bé, si parlem del Trivial, farem una pregunta general, a veure si coneixeu tant aquest joc. Per al que fa al Trivial, quina categoria de preguntes correspon al formatget taronja? Hi ha una categoria per cada formatget. N'hi ha 6, si no m'equivoco, de diferents colors. El formatget taronja, a quina categoria pertany si juguem al tradicional, al de sempre, al Trivial Pursuit? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
3: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Sant Genís de Palafolls celebra aquest cap de setmana la seva festa major mantenint un programa farcit d'activitats tradicionals. Aquest cap de setmana, Sant Genís es vestirà de gala per celebrar la seva festa major 2026 amb una proposta que de nou combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals tornen a mantenir l'esquema dels darrers anys i es concentraran aquest proper cap de setmana i el dimarts 25 d'agost, que és el dia de Sant Genís. El tret de sortida serà dissabte, amb una tarda dedicada especialment als més petits, amb jocs gegants i també amb una xocolatada. L'ambient festiu es traslladarà al carrer amb una cercavila de la colla gegantera de Palafolls i també acompanyada dels Diables Folls, una activitat que ja es va fer l'estiu de l'any passat i que es manté en el programa festiu. Per tancar la jornada de dissabte s'ha organitzat un sopar popular al local social a partir de les 9 del vespre que anirà acompanyat d'un ball amenitzat pel duet Atènia. Teresa Salix és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Genís de Palafolls.
1: Comencem la tarda. A les 17:30 hi haurà jocs gegants de fusta, després la xocolatada i llavors la cercavilla amb la colla gegantera de Palafolls. Després, a les 21:00 hi haurà el sopar amb ball a càrrec del duet Atènia. Hi ha pa amb tomàquet amb pernil, bueno, hi haurà un pica-pica, tomàquet amb pernil, beguda i postres a darrere. I ball a gogo. Això és el dissabte.
0: Els tiquets del sopar es poden comprar entre avui i demà al local social a un preu de 10 euros pels infants i 18 per als adults. També hi ha una reducció de 2 euros pels que siguin socis de l'entitat. La celebració continuarà diumenge, que és dia 23 a la tarda, amb una cantada d'havaneres a càrrec del grup Arjau, que tindrà lloc a partir de les 7 al local social. Tot i que diumenge hi ha missa normal a la parròquia de Sant Genís, no serà fins dimarts vinent, que és el dia de Sant Genís, que es farà l'ofici solemne a quarts de 12 amb una ballada de sardanes amb la copla Baix Empordà.
1: El diumenge hi haurà missa, com normal, i després al local a les 7 de la tarda hi haurà havaneres pel grup Arjau. Vale. Dimarts, que és Sant Genís, hi haurà ofici i després a les 11:30 ofici i a les 12:30 ballada de sardanes amb la copla a l'Empordà. Un pica-pica i se acabó.
0: Sant Genís celebra dues grans festivitats. La primera és la festa major durant el mes d'agost i també el gener la renovació del vot de vida, coincidim en Sant Sebastià.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una nova setmana d'aquest mes d'agost del 2026. Aquí ens teniu per jugar de nou al de Gorra Express. Abans, però, solucionem el repte del divendres a la tarda, quan hi havia en joc el conegudíssim pack d'esmorzars, per dir-nos què es celebrava el 15 d'agost, que era festiu. Doncs la data, òbviament, es celebrava Santa Maria o l'Assumpció de la Verge Maria. Tenia molt a veure amb aquest barri palafollenc que us comentàvem. Doncs bé, entre totes les persones que han participat, ja han acertat la pregunta, una guanyadora, i en aquest cas és la Dolors Comas, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I atenció, perquè comença la pregunta, et faig de fet la pregunta del de Gorra Express d'aquesta tarda, on pots guanyar 10 entrades per anar a la piscina municipal. Acaba l'estiu com cal, gaudeix de les instal·lacions de la piscina municipal i reparteix aquestes 10 entrades com tu vulguis. Això sí, hauràs de respondre la pregunta que ara mateix et faré. Moltes vegades en aquest de Gorra Express hem jugat al Trivial Pursuit. De fet, hi ha moltes preguntes que podrien sortir en qualsevol partida d'aquestes tardes vespres que fem ara quan estem de vacances. Doncs bé, si parlem del Trivial, farem una pregunta general, a veure si coneixeu tant aquest joc. Per al que fa al Trivial, quina categoria de preguntes correspon al formatget taronja? Hi ha una categoria per cada formatget. N'hi ha 6, si no m'equivoco, de diferents colors. El formatget taronja, a quina categoria pertany si juguem al tradicional, al de sempre, al Trivial Pursuit? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una nova setmana d'aquest mes d'agost del 2026. Aquí ens teniu per jugar de nou al Degorra Express. Abans, però, solucionem el repte del divendres a la tarda, quan hi havia en joc el conegudíssim pack d'esmorzars, per dir-nos què es celebrava el 15 d'agost, que era festiu. Doncs la data, òbviament, es celebrava Santa Maria o l'Assumpció de la Verge Maria. Tenia molt a veure amb aquest barri palafollenc que us comentàvem. Doncs bé, entre totes les persones que han participat i han acertat la pregunta, una guanyadora, i en aquest cas és la Dolors Comas, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I atenció, perquè comença la pregunta, et faig de fet la pregunta del Degorra Express d'aquesta tarda, on pots guanyar 10 entrades per anar a la piscina municipal. Acaba l'estiu com cal, gaudeix de les instal·lacions de la piscina municipal i reparteix aquestes 10 entrades com tu vulguis. Això sí, hauràs de respondre la pregunta que ara mateix et faré. Moltes vegades en aquest Degorra Express hem jugat al Trivial Pursuit. De fet, hi ha moltes preguntes que podrien sortir en qualsevol partida d'aquestes tardes vespres que fem ara quan estem de vacances. Doncs bé, si parlem del Trivial, farem una pregunta general, a veure si coneixeu tant aquest joc. Per al que fa al Trivial, quina categoria de preguntes correspon al formatget taronja? Hi ha una categoria per cada formatget. N'hi ha 6, si no m'equivoco, de diferents colors. El formatget taronja, a quina categoria pertany si juguem al tradicional, al de sempre, al Trivial Pursuit? Dóna'ns la resposta i demà el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: Degorra Express.

0: ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia ofici solemne, i a 12:15 ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls, viu-la!
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat, o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del The Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. The Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

Aquest proper cap de setmana el poble de Sant Genís es vesteix de gala per viure la seva festa major amb una proposta que combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals, que mantenen l'esquema dels darrers anys, començaran, vaja, amb jocs gegants, una xocolatada i una cercavila de la colla gegantera i dels Diables Folls. La programació continuarà amb el tradicional sopar popular i el ball al local social, mentre que el dimarts dia 25 es tancarà la festivitat amb l'ofici solemne i una ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Avui és dilluns, avui ja és 17 d'agost.

Comencem la setmana i deixem enrere la festivitat de les festes europees d'Aix-les-Thermes, on Palafolls ha enfortit els vincles d'amistat amb França i Itàlia. D'aquest cas, veïns de Palafolls i representants de la nostra localitat han participat aquest cap de setmana en aquesta trobada internacional que germana la vila amb aquesta localitat francesa i també amb la italiana de Popi. La delegació palafollenca ha tingut un paper destacat amb l'actuació, entre d'altres, de la colla castellera dels Maduixots, que ha portat la tradició dels castells com a símbol d'unió entre les tres comunitats. Durant la jornada s'ha reivindicat la necessitat de mantenir viu aquest pacte d'amistat que ja suma més de 20 anys d'història. La propera cita serà a Palafolls aquest mes de setembre, la festa major amb els sopars a la fresca. Últimes hores per presentar les sol·licituds a la borsa d'educadors i d'educadores per la llar d'infants municipal. L'Ajuntament tanca avui mateix el termini per participar en el procés selectiu d'urgència destinat a crear una borsa de treball per la llar d'infants municipal. Aquesta mesura pretén ser una eina àgil per tal de cobrir baixes i substitucions temporals que han tensionat la plantilla del centre en diferents ocasions durant aquests darrers mesos. Els aspirants, que ja han de tenir el títol de tècnic superior d'educació infantil, poden presentar la seva candidatura, la seva documentació de forma telemàtica fins que finalitzi el dia d'avui. Un cop constituïda la borsa, tindrà una vigència de 2 anys i garantirà una continuïtat del servei educatiu amb més eficàcia. I en esports avui ens fixarem en el malgratenc Unai Hernández, que torna al Girona per reforçar l'equip en el repte de l'ascens a primera. El club gironí ja ha confirmat oficialment el fitxatge del migcampista malgratenc Unai Hernández, que arriba cedit per l'Etihad amb una opció de compra per rellençar la seva trajectòria en un entorn que a més ja coneix bé. A només 21 anys, Hernández torna a la que va ser la seva casa en l'etapa formativa amb l'objectiu de contribuir al gran repte de la temporada del Girona, que és aconseguir el retorn a la primera divisió. I encara en esports ens hem de fixar en Blanes, perquè més de 5.500 persones han omplert els carrers de la localitat en la 41a edició de la Nit de Sant Bonós, que és aquesta tradicional marxa popular de Blanes, que ha tornat a ser un èxit de participació, que han recorregut aquestes persones, aquestes 5.500, als 8 quilòmetres del circuit urbà aquest passat dissabte. L'electe blanenc Bubà Sabalis s'ha tornat a proclamar campió per segon any consecutiu en categoria masculina, mentre que Ariadna Mateu ha estat la corredora més ràpida en creuar la línia de meta. I comencem la setmana amb un temps força inestable aquí al Maresme. Durant aquest dilluns predominaran els núvols alts, que s'aniran transformant

0: cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals tornen a mantenir l'esquema dels darrers anys i es concentraran el cap de setmana i també en el dimarts dia 25 d'agost, que és el pròpiament el dia de Sant Genís. El tret de sortida serà aquest dissabte, amb una tarda dedicada especialment als més petits, amb jocs gegants i una xocolatada. L'ambient festiu es traslladarà al carrer amb una cercavila de la colla gegantera de Palafolls al costat dels Diables Folls, una activitat que ja es va fer l'any passat i que es manté ara també en el programa d'enguany. Per tancar la jornada de dissabte s'ha organitzat un sopar popular al local social a partir de les 9 del vespre, que anirà acompanyat a més d'un ball amenitzat pel duet Atènia. La Teresa Salix és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Genís de Palafolls.
1: Comencem la tarda. A les 17:30 hi haurà jocs gegants de fusta, després la xocolatada i llavors la cercavilla amb la colla gegantera de Palafolls. Després, a les 21:00 hi haurà el sopar amb ball a càrrec del duet Atènia. Hi ha pa amb tomàquet amb pernil, bueno, hi haurà un pica-pica, tomàquet amb pernil, beguda i postres a darrere. I ball a gogo. Això és el dissabte.
0: Els tiquets del sopar ja es poden comprar. De fet, estan a la venda entre avui dilluns i demà dimarts al local social, un preu de 10 euros pels infants i 18 per als adults. La celebració continuarà diumenge, dia 23, a la tarda, amb una cantada de veneres a càrrec del grup Arjau, que tindrà lloc a partir de les 7 al mateix local social. Tot i que diumenge hi ha la missa habitual, la normal, a la parròquia de Sant Genís, no serà fins dimarts vinent, que és pròpiament el dia de Sant Genís, que es farà l'ofici solemne a 11:45 i també amb una ballada de sardanes a càrrec de la copla del Baix Empordà.
1: El diumenge hi haurà missa, com normal, i després al local a les 7 de la tarda hi haurà habaneres pel grup Arjau. Vale. Dimarts, que és Sant Genís, hi haurà ofici, i després a les 11:30 ofici, i a les 12:30 ballada de sardanes amb la copla a l'Empordà. Un pica-pica i se acabó.
0: Sant Genís celebra dues grans festivitats. La primera és la festa major, que sempre se celebra al voltant d'aquest 25 d'agost, i també la renovació del vot de vila, que se celebra entorn a Sant Sebastià, que és a finals del mes de gener. Palafolls reforça els vincles d'amistat amb França i Itàlia durant les festes europees d'Aix-les-Thermes. Palafolls ha estat un dels protagonistes aquest passat cap de setmana de les festes europees de la població francesa d'Aix-les-Thermes, una trobada que, del 13 al 15 d'agost, ha reunit representants i veïns de les tres localitats que estan agermanades, d'una banda Aix-les-Thermes, Popi i Palafolls. La trobada ha servit per reforçar els llaços d'amistat entre aquestes tres localitats en unes jornades marcades per les activitats culturals, la música, la gastronomia i els intercanvis entre les diferents delegacions. La participació palafollenca ha tingut un dels moments més destacats amb l'actuació de la colla castellera dels Maduixots del Maresme i la Selva, que ha portat la tradició dels castells fins a Aix-les-Thermes. Els Maduixots han aixecat les seves construccions humanes, convertint-se en un dels símbols més visibles de la trobada i de la relació entre aquestes tres comunitats. David Delgado, que és responsable de l'Associació de Germanaments de Palafolls, explica que durant la festa la delegació catalana ha cuinat durant les nits àpats com ara paella o fideuà, i que els migdies ha estat quan s'ha aprofitat per estrenyar les relacions entre aquestes poblacions agermanades.
2: La fiesta bien, aunque nosotros no hemos tenido mucho tiempo de disfrutarlas, pero en fin, va como cada año, vamos allí, nos ponemos a cocinar, les hacemos la cena tres noches, e hicimos un día fideuá, otro paella y otro butifarras con unos pimientos fritos. Ellos también, luego comemos todos juntos a mediodía, en fin, y esto, han estado los italianos también. Y este año estábamos en Maduixots, que fuimos a hacer piña allí con ellos, por allá arriba, y en fin.
0: En l'acte més oficial, el representant en aquest cas de l'Ajuntament de Palafolls, en Jordi Villaret, ha reivindicat la necessitat de continuar mantenint aquest pacte d'amistat entre els tres municipis i ha posat en valor la feina de totes les persones que un any rere l'altre fan possible precisament aquestes trobades. Les festes europees d'Aix-les-Thermes tenen una trajectòria de més de 20 anys i han anat evolucionant des dels primers contactes fins a les delegacions que s'han consolidat ja amb una relació més estreta. De fet, des del Comitè de Germanament d'Aix-les-Thermes remarquen que el vincle ha passat de ser una amistat inicial a una relació entre amics de veritat. De fet, Delgado explica que la delegació palafollenca s'ha allotjat en cases particulars durant la seva estada a Aix-les-Thermes.
2: Es una especie de compromiso, ¿no? Si los de aquí no vamos allí, ¿cómo van a venir los de allí aquí? O sea, es un poquito, nosotros

0: les animamos un poco en la fiesta a ellos, y ellos cuando vienen nos animan a fiesta a nosotros, y al mismo tiempo eso, nos comunicamos, hablamos, ellos allí a toda la gente estamos alojados en casas todavía de vecinos, o sea, de vecinos, de amigos de la asociación o compañeros o eso. Aquí ellos prefieren ir a un hotel.
1: Els intercanvis, les estades per esquiar, els viatges o també les trobades periòdiques han contribuït a mantenir aquesta relació més enllà de l'àmbit institucional. Una vinculació que aquest cap de setmana s'ha tornat a fer visible amb la participació conjunta de França, Itàlia i Palafolls en unes festes que tenen com a principal objectiu mantenir viu aquest esperit d'amistat i de germanament. Una reunió que s'ha de tornar a produir aquest proper mes de setembre, 15 dies mal comptats aquí a Palafolls, coincidint amb la festa major i amb els sopars a la fresca. Últimes hores per presentar sol·licituds a la borsa d'educadors i educadores de la Llar d'Infants Municipal de Palafolls. L'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu destinat a la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores per la Llar d'Infants Municipal. Aquesta convocatòria, tramitada amb caràcter d'urgència, té com a objectiu cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin sorgir en aquest servei educatiu mitjançant contractes de treball temporal. La creació d'aquesta borsa arriba després d'un nou episodi on les baixes laborals han tornat a tensionar la plantilla de professionals al centre educatiu, una situació que de fet s'ha donat en diferents ocasions en aquests darrers mesos. Amb la borsa es pretén ser molt més àgil a l'hora de poder cobrir baixes, suplències i altres possibles inconvenients dins la plantilla de la Llar d'Infants Municipal. Per poder optar a aquestes places de categoria C1 i en previsió de jornada completa, els aspirants han d'estar en possessió del títol de tècnic superior d'educació infantil o d'un nivell equivalent. El sistema de selecció es realitzarà mitjançant el procediment de concurs en el que es valoraran bàsicament els mèrits com l'experiència professional prèvia tant en el sector públic com també en el privat i la formació complementària que s'hagi realitzat en aquests darrers 10 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins que finalitzi el dia d'avui a través de la seva seu electrònica a l'Ajuntament de Palafolls. Els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa de la seva titulació i mèrits, a més de fer efectiu el pagament de la taxa de participació en aquests procediments, en aquests processos selectius, que està fixada en 18 euros per aquesta categoria. Un cop constituïda aquesta borsa, tindrà una vigència màxima de 2 anys. El malgratenc Unai Hernández ha fitxat pel Girona per tal d'ajudar l'equip a buscar l'ascens a primera. El club gironí ja ha fet oficial la incorporació del migcampista malgratenc que arriba cedit per l'Etihad amb una opció de compra. Amb només 21 anys, Unai torna així a un dels clubs on es va formar amb l'objectiu de rellançar la seva trajectòria personal i també contribuir al gran repte col·lectiu que té en aquest cas el Girona aquesta temporada que s'ha aconseguit de nou el retorn a la primera divisió. Hernández va formar-se de fet a les categories inferiors del Girona fins a l'etapa juvenil quan va fer el salt cap al Barça. En el conjunt blaugrana va arribar a jugar amb el filial abans de marxar el mes de gener del 2025 a l'Etihad per uns 4,5 milions d'euros. En aquest mig curs va disputar 9 partits amb un gol i 3 assistències. La temporada passada va continuar la seva experiència al futbol saudita, en aquesta vegada a les files del Al-Sahab, on va participar en 22 partits i va sumar una assistència. Ara el migcampista malgratenc torna al Girona, en un entorn que coneix bé i amb ganes de recuperar protagonisme. El club blanc i vermell confia en el seu talent per reforçar el centre del camp i afrontar una temporada amb l'ascens com a gran objectiu. Per Unai Hernández serà també el retrobament amb un club on es va començar a créixer com a futbolista i amb una afició que espera tornar a veure el Girona a la màxima categoria just d'aquí un any. I encara en esports molt més populars, més de 5.500 persones han participat de la 41a edició de la nit de Sant Bonós a Blanes. La tradicional marxa popular ha recorregut aquest passat dissabte els racons més emblemàtics del municipi amb un circuit circular de 8 quilòmetres amb la sortida i arribada al Passeig de Mar. Just abans de començar la caminada, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, havia lliurat el taló de 2.000 euros aconseguit gràcies a les aportacions voluntàries cap a l'entitat MIFES. Tot i el caràcter no competitiu d'aquesta prova popular, el nivell esportiu ha estat, com més habitual, molt alt. En la categoria masculina, l'atleta blanenc Buba Sabali ha tornat a coronar-se guanyador per segon any consecutiu, sumant així la seva 5a victòria en la història d'aquesta caminada popular. El podi masculí l'ha completat en Jordi Pujol i també l'Adriana Barrete. Pel que fa a la categoria femenina, la corredora independent Ariadna Mateu ha estat la més ràpida en creuar la línia de meta. En segona i tercera posició han arribat l'Adriana Gutiérrez i l'Alexia Carrasco, que ha pujat al podi per tercera edició consecutiva. Com a novetat d'aquest 2026, de sortida s'ha avançat uns metres al passeig de mar a tocar del carrer Muralla per tal de garantir una amplada constant i una millor fluïdesa del grup de participants ja des del tret d'inici. A l'arribada, els participants han estat rebuts amb la tradicional síndria, pomes i aigua, a més de l'animació musical d'un DJ i un fotocall per immortalitzar l'experiència. Arriba el moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui dilluns. Com és habitual a l'informatiu, sempre posem la mirada enrere per saber de què parlàvem tal dia com avui, en aquest cas un 17 d'agost, anys enrere. Comencem just fa un any, el 2025, el Club Muay Thai de Palafolls preparava la seva edició, la segona edició ja de la ballada Muay Fimeu, que tenia lloc al Palauet durant el mes de novembre. L'esdeveniment aplegaria una quinzena de combats amateurs i professionals, tant femenins com masculins. Entre els enfrontaments més destacats hi havia el combat entre Lázaro Geofrai i també Ignacio Larios pel títol nacional en la categoria de 72 quilos i mig. I ara fa 5 anys, el 2021, els pagesos de la zona d'Horta de Santa Susana mostrava la seva preocupació pel futur de les terres agrícoles que separaven els hotels de primera línia de mar de l'àrea comercial del Carrefour. Els agricultors temien un possible canvi de planejament urbanístic per destinar aquests terrenys a serveis vinculats als hotels i al turisme. L'alcalde de Santa Susana, Joan Campuri, assegurava que els terrenys eren agrícoles i no edificables i que no hi havia cap projecte immediat per construir-hi equipaments. 10 anys enrere, tal dia com avui, 17 d'agost, però del 2016, moria una nena de 3 anys en caure en una piscina a Lloret de Mar. La nena estava ingressada en estat crític a l'unitat de cures intensives pediàtriques de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, on havia mort uns dies abans. Els fets van tenir lloc el 9 d'agost a l'urbanització de les Creus de Lloret de Mar. La nena i la seva família de nacionalitat francesa estaven de visita a casa d'uns amics. En un moment de la tarda, la nena va caure a la piscina de la finca sense que els seus pares se n'adonessin i més tard, en no veure-la, el pare es va alarmar. Quan es va adonar que era l'aigua, la van treure ràpidament i la van avisar als serveis d'emergència, que van traslladar la nena inconscient en helicòpter fins a l'hospital, on va acabar morint. I fins aquí la nostra hemeroteca d'aquest dilluns.

0: Arriba el moment de conèixer la previsió meteorològica d'aquest inici de setmana. Ho fem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Comencem la setmana amb un ambient assolellat al llarg de tota la jornada. Únicament un tel de núvols alts i prims que apareixeran encara a primeres hores del matí pel Baix Llobregat, l'Alt Penedès o l'Anoia. Una situació que canviarà a partir de la tarda, i és que tindrem una mica de núvols, núvols baixos, encara que no esperem precipitacions. Únicament algunes pluges molt puntuals al sector del Bages o també del Vallès Oriental, però no estem parlant de les grans tempestes que hi ha hagut aquests dies. Les temperatures segueixen sent elevades.
0: La mínima avui a Palafolls ha estat de 21 graus positius.

0: avui hem començat el nostre informatiu explicant-vos les principals activitats d'aquest proper cap de setmana a la Festa Major de Sant Genís de Palafolls, en aquest cas amb una festa major que manté la proposta que combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals es mantenen el mateix esquema de les darreres edicions. De fet, començaran amb jocs gegants, amb una xocolatada, cercavida de la colla gegantera i dels Diables Folls, i la programació continuarà amb la tradicional sopar popular, el ball social, mentre que el diumenge també hi haurà habaneres. El dimarts, dia 25, es tancarà la festivitat amb l'ofici solemne i una ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà. Això serà aquest proper cap de setmana, però és que aquest darrer, el que hem deixat enrere, Palafolls ha enfortit els vincles d'amistat amb França i Itàlia. Les festes europees d'Axletherms, representants i veïns de Palafolls, han participat aquest cap de setmana en aquesta trobada internacional que germana la vila amb aquestes altres localitats, la francesa Ax i la italiana Poppy. La delegació palafollenca ha tingut un paper destacat amb l'actuació de la colla castellera dels Maduixots, que ha portat la tradició dels castells fins a aquesta localitat francesa. Durant les jornades s'ha reivindicat la necessitat de mantenir viu aquest pacte d'amistat que ja suma més de 20 anys d'història. La propera cita serà aquí a Palafolls amb els sopars a la fresca de la Festa Major. I l'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu d'urgència destinat a crear una borsa de treball per la llar d'infants municipal. Aquesta mesura pretén ser una eina àgil per tal de cobrir baixes i substitucions temporals que han tensionat la plantilla del centre en diferents ocasions en aquests darrers mesos, l'última molt recentment, tot just fa uns dies. Els aspirants que han de tenir el títol de tècnic superior d'educació infantil poden presentar la seva documentació de forma telemàtica fins que finalitzi justament el dia d'avui dilluns. Aquestes són les principals informacions de la jornada. Les trobareu ja al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Sant Genís de Palafolls celebra aquest cap de setmana la seva festa major mantenint un programa farcit d'activitats tradicionals. Aquest cap de setmana, Sant Genís es vestirà de gala per celebrar la seva festa major 2026 amb una proposta que de nou combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals tornen a mantenir l'esquema dels darrers anys i es concentraran aquest proper cap de setmana i el dimarts 25 d'agost, que és el dia de Sant Genís. El tret de sortida serà dissabte, amb una tarda dedicada especialment als més petits, amb jocs gegants i també amb una xocolatada. L'ambient festiu es traslladarà al carrer amb una cercavila de la colla gegantera de Palafolls i també acompanyada dels Diables Folls, una activitat que ja es va fer l'estiu de l'any passat i que es manté en el programa festiu. Per tancar la jornada de dissabte s'ha organitzat un sopar popular al local social a partir de les 9 del vespre, que anirà acompanyat d'un ball amenitzat pel duet Atènia. Teresa Salix és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Genís de Palafolls.
1: Comencem la tarda. A les 17:30 hi haurà jocs gegants de fusta, després la xocolatada i llavors la cercavilla amb la colla gegantera de Palafolls. Després, a les 21:00 hi haurà el sopar amb ball a càrrec del duet Atènia. Hi ha pa amb tomàquet amb pernil, bueno, hi haurà un pica-pica, tomàquet amb pernil, beguda i postres a darrere. I ball a gogo. Això és el dissabte.
0: Els tiquets del sopar es poden comprar entre avui i demà al local social a un preu de 10 euros pels infants i 18 per als adults. També hi ha una reducció de 2 euros pels que siguin socis de l'entitat. La celebració continuarà diumenge, que és dia 23 a la tarda, amb una cantada de veneres a càrrec del grup Arjau, que tindrà lloc a partir de les 7 al local social. Tot i que diumenge hi ha missa normal a la parròquia de Sant Genís, no serà fins dimarts vinent, que és el dia de Sant Genís, que es farà l'ofici solemne a quarts de 12 amb una ballada de sardanes amb la copla Baix Empordà.
1: El diumenge hi haurà missa, com normal, i després al local a les 7 de la tarda hi haurà habaneres pel grup Arjau. Vale. Dimarts, que és Sant Genís, hi haurà ofici, i després a les 11:30 ofici i a les 12:30 ballada de sardanes amb la copla a l'Empordà. Un pica-pica i se acabó.
0: Sant Genís celebra dues grans festivitats. La primera és la festa major durant el mes d'agost i també el gener la renovació del vot de vida, coincidim en Sant Sebastià.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vagis on vagis, cada dia més a prop. 24 hores amb tu.
1: Hi, I'm Shakira.
2: They call me Burna Boy.
3: Ràdio Palafrugell.

0: Últimes hores per presentar sol·licituds a la borsa d'educadors i educadores de la Llar d'Infants Municipal de Palafolls. L'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu destinat a la creació d'una borsa de treball a educadors i educadores per la Llar d'Infants Municipal. Aquesta convocatòria, tramitada amb caràcter d'urgència, té com a objectiu cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin sorgir en aquest servei educatiu mitjançant contractes de treball temporal. La creació d'aquesta borsa arriba després d'un nou episodi on les baixes temporals han tensionat la plantilla de professionals del centre educatiu, una situació que s'ha donat en diferents ocasions en aquests darrers mesos. Amb la borsa es pretén ser molt més àgil a l'hora de cobrir baixes, suplències i altres possibles inconvenients a la plantilla de la llar d'infants. Per poder optar a una d'aquestes places de categoria C1 i en previsió de jornada completa, els aspirants han d'estar en possessió del títol de tècnic superior d'educació infantil o bé un nivell equivalent. El sistema de selecció es realitzarà mitjançant el procediment de concurs en el qual es valoraran mèrits com l'experiència professional prèvia tant en els públic com també en el privat i la formació complementària realitzada en aquests darrers 10 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins que finalitzi el dia d'avui a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa de la seva titulació i també els mèrits, a més de fer efectiu el pagament de la taxa de participació que està fixada en 18 euros per a cada categoria, per a aquesta categoria. Un cop constituïda aquesta nova borsa, tindrà una vigència màxima de 2 anys. I més de 5.500 persones han participat de la 41a edició de la nit de Sant Bonós de Blanes. La tradicional marxa popular ha recorregut aquest passat dissabte els racons més emblemàtics del municipi en un circuit singular de 8 quilòmetres amb la sortida i l'arribada al Passeig de Mar. Just abans de començar la caminada, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, ha lliurat el taló amb els 2.000 euros aconseguits gràcies a les aportacions voluntàries a l'entitat MIFES, a minusvàlids físics associats. Tot i el caràcter no competitiu de la prova, el nivell esportiu ha estat molt alt. En la categoria masculina, l'atleta blanenc Bubba Sabali s'ha coronat guanyador per segon any consecutiu, sumant així la seva 5a victòria en la història de la caminada. El podi masculí l'ha completat Jordi Pujol i Adrià Navarrete. Pel que fa a la categoria femenina, la corredora independent Ariadna Mateu ha estat la més ràpida en creuar la línia de meta. En segona i tercera posició han arribat Adriana Gutiérrez i Alexia Carrasco, que ha pujat al podi per tercera edició consecutiva. Com a novetat, aquest 2026 la sortida s'ha avançat uns metres al Passeig de Mar per justament a tocar del carrer Muralla per garantir una amplada constant i una millor fluïdesa del gruix dels participants ja des del tret d'inici. A l'arribada, els participants han estat rebuts com la tradicional síndria, poma i aigua, a més de l'animació musical i un fotocall per immortalitzar l'experiència.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Aquest proper cap de setmana el poble de Sant Genís es vesteix de gala per viure la seva festa major amb una proposta que combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals que mantenen l'esquema dels darrers anys començaran, vaja, amb jocs gegants, una xocolatada i una cercavila de la colla gegantera i dels diables folls. La programació continuarà amb el tradicional sopar popular i el ball al local social, mentre que el dimarts dia 25 es tancarà la festivitat amb l'ofici solemne i una ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Avui és dilluns, avui ja és 17 d'agost.

0: Comencem la setmana i deixem enrere la festivitat de les festes europees d'Aix-les-Thermes, on Palafolls ha enfortit els vincles d'amistat amb França i Itàlia. D'aquest cas, veïns de Palafolls i representants de la nostra localitat han participat aquest cap de setmana en aquesta trobada internacional que germana la vila amb aquesta localitat francesa i també amb la italiana de Popi. La delegació palafollenca ha tingut un paper destacat amb l'actuació, entre d'altres, de la colla castellera dels Maduixots, que ha portat la tradició dels castells com a símbol d'unió entre les tres comunitats. Durant la jornada s'ha reivindicat la necessitat de mantenir viu aquest pacte d'amistat que ja suma més de 20 anys d'història. La propera cita serà a Palafolls aquest mes de setembre, la festa major amb el sopar a la fresca. Últimes hores per presentar les sol·licituds a la borsa d'educadors i d'educadores per la llar d'infants municipal. L'Ajuntament tanca avui mateix el termini per participar en el procés selectiu d'urgència destinat a crear una borsa de treball per la llar d'infants municipal. Aquesta mesura pretén ser una eina àgil per tal de cobrir baixes i substitucions temporals que han tensionat la plantilla del centre en diferents ocasions durant aquests darrers mesos. Els aspirants, que ja han de tenir el títol de tècnic superior d'educació infantil, poden presentar la seva candidatura, la seva documentació, de forma tal fins que finalitzi el dia d'avui. Un cop constituïda la borsa, tindrà una vigència de 2 anys i garantirà una continuïtat del servei educatiu amb més eficàcia. I en esports avui ens fixarem en el malgratenc Unai Hernández, que torna al Girona per reforçar l'equip en el repte de l'ascens a primera. El club gironí ja ha confirmat oficialment el fitxatge del migcampista malgratenc Unai Hernández, que arriba cedit per l'Etihad amb una opció de compra per rellençar la seva trajectòria en un entorn que a més ja coneix bé. A només 21 anys, Hernández torna a la que va ser la seva casa en l'etapa formativa amb l'objectiu de contribuir al gran repte de la temporada del Girona, que és aconseguir el retorn a la primera divisió. I encara en esports ens hem de fixar en Blanes, perquè més de 5.500 persones han omplert els carrers de la localitat en la 41a edició de la Nit de Sant Bonós, que és aquesta tradicional marxa popular de Blanes, que ha tornat a ser un èxit de participació, que han recorregut aquestes persones, aquestes 5.500, als 8 quilòmetres del circuit urbà aquest passat dissabte. L'electe blanenc Bubà Sabalis s'ha tornat a proclamar campió per segon any consecutiu en categoria masculina, mentre que Ariadna Mateu ha estat la corredora més ràpida en creuar la línia de meta. I comencem la setmana amb un temps força inestable aquí al Maresme. Durant aquest dilluns predominaran els núvols alts, que s'aniran transformant en nuvolades i en una inestabilitat que podrà deixar xàfecs tempestuosos, sobretot a l'extrem nord de la comarca, és a dir, a la nostra zona. El vent bufarà fluix, mentre que les temperatures baixen lleugerament a mínimes entre els 20 i els 25 i màximes que es mouran entre els 29 i els 33 graus de temperatura. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Sant Genís celebra aquest cap de setmana la seva festa major mantenint un programa farcit d'activitats tradicionals. Aquest proper cap de setmana Sant Genís es vestirà de gala per celebrar la seva festa major 2026 amb una proposta que de nou combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals tornen a mantenir l'esquema dels darrers anys i es concentraran el cap de setmana i també en el dimarts dia 25 d'agost, que és el pròpiament el dia de Sant Genís. El tret de sortida serà aquest dissabte amb una tarda dedicada especialment als més petits, amb jocs gegants i una xocolatada. L'ambient festiu es traslladarà al carrer amb una cercavila de la colla gegantera de Palafolls al costat dels Diables Folls, una activitat que ja es va fer l'any passat i que es manté ara també en el programa d'enguany. Per tancar la jornada de dissabte s'ha organitzat un sopar popular al local social a partir de les 9 del vespre, que anirà acompanyat a més d'un ball amenitzat pel duet Atènia. La Teresa Sarix és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Genís de Palafolls.
1: Comencem la tarda. A les 17:30 hi haurà jocs gegants de fusta, després la xocolatada i llavors la cercavilla amb la colla gegantera de Palafolls. Després, a les 21:00 hi haurà el sopar amb ball a càrrec del duet Atènia. Hi ha pa amb tomàquet amb pernil, hi haurà un pica-pica, tomàquet amb pernil,

0: Pues al local, a les 7 de la tarda, hi haurà habaneres pel grup Arjau. Vale. Dimarts, que és Sant Genís, hi haurà ofici, i després a les 11:30 ofici, i a les 12:30 ballada de sardanes amb la copla a l'Empordà. Un pica-pica i se acabó.
1: Sant Genís celebra dues grans festivitats. La primera és la festa major, que sempre se celebra al voltant d'aquest 25 d'agost, i també la renovació del vot de vila, que se celebra entorn a Sant Sebastià, que és a finals del mes de gener. Palafolls reforça els vincles d'amistat amb França i Itàlia durant les festes europees d'Aix-les-Thermes. Palafolls ha estat un dels protagonistes aquest passat cap de setmana de les festes europees de la població francesa d'Aix-les-Thermes, una trobada que, del 13 al 15 d'agost, ha reunit representants i veïns de les tres localitats que estan agermanades, d'una banda Aix-les-Thermes, Popi i Palafolls. La trobada ha servit per reforçar els llaços d'amistat entre aquestes tres localitats en unes jornades marcades per les activitats culturals, la música, la gastronomia i els intercanvis entre les diferents delegacions. La participació palafollenca que ha tingut un dels moments més destacats amb l'actuació de la colla castellera dels Maduixots del Maresme i la Selva, que ha portat la tradició dels castells fins a Aix-les-Thermes. Els Maduixots han aixecat les seves construccions humanes, convertint-se en un dels símbols més visibles de la trobada i de la relació entre aquestes tres comunitats. David Delgado, que és responsable de l'Associació de Germanaments de Palafolls, explica que durant la festa la delegació catalana ha cuinat durant les nits àpats com ara paella o fideuà, i que els migdies ha estat quan s'ha aprofitat per estrenyar les relacions entre aquestes poblaciones agermanadas.
2: La fiesta bien, aunque nosotros no hemos tenido mucho tiempo de disfrutarla, pero en fin, va como cada año, vamos allí, nos ponemos a cocinar, les hacemos la cena tres noches, e hicimos un día fideuá, otro paella y otro butifarras con unos pimientos fritos. Ellos también, luego comemos todos juntos a mediodía, en fin, y esto, han estado los italianos también. Y este año estábamos Maduixot, que fuimos a hacer piña allí con ellos, con allá arriba, y en fin.
1: En l'acte més oficial, el representant en aquest cas de l'Ajuntament de Palafolls, en Jordi Villaret, ha reivindicat la necessitat de continuar mantenint aquest pacte d'amistat entre els tres municipis i ha posat en valor la feina de totes les persones que un any enrere l'altre fan possible precisament aquestes trobades. Les festes europees d'Aix-les-Thermes tenen una trajectòria de més de 20 anys i han anat evolucionant des dels primers contactes fins a les delegacions que s'han consolidat ja amb una relació més estreta. De fet, des del Comitè d'Agermanament d'Aix-les-Thermes remarquen que el vincle ha passat de ser una amistat inicial a una relació entre amics de veritat. De fet, Delgado explica que la delegació palafollenca s'ha allotjat en cases particulars durant la seva estada a Aix-les-Thermes.
2: Es una especie de compromiso, ¿no? Si los de aquí no vamos allí, ¿cómo van a venir los de allí aquí? O sea, es un poquito, nosotros les animamos un poco en la fiesta a ellos, y ellos cuando vienen nos animan a fiesta a nosotros, y al mismo tiempo eso, nos comunicamos, hablamos, ellos allí a toda la gente estamos alojados en casas todavía de vecinos, o sea, de vecinos, de amigos de la asociación o compañeros o eso. Aquí ellos prefieren ir a un hotel.
1: Els intercanvis, les estades per esquiar, els viatges o també les trobades periòdiques han contribuït a mantenir aquesta relació més enllà de l'àmbit institucional. Una vinculació que aquest cap de setmana s'ha tornat a fer visible amb la participació conjunta de França, Itàlia i Palafolls en unes festes que tenen com a principal objectiu mantenir viu aquest esperit d'amistat i d'agermanament. Una reunió que s'ha de tornar a produir aquest proper mes de setembre, 15 dies mal comptats aquí a Palafolls, coincidint amb la festa major i amb els sopars a la fresca. Últimes hores per presentar sol·licituds a la Borsa d'Educadors i Educadores de la Llar d'Infants Municipal de Palafolls. L'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu destinat a la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores per la Llar d'Infants Municipal. Aquesta convocatòria, tramitada amb caràcter d'urgència, té com a objectiu cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin sorgir en aquest servei educatiu mitjançant contractes de treball temporal. La creació d'aquesta borsa arriba després d'un nou episodi on les baixes laborals han tornat a tensionar la plantilla de professionals al centre educatiu, una situació que de fet s'ha donat en diferents ocasions en aquests darrers mesos. Amb la borsa es pretén ser molt més àgil a l'hora de poder cobrir baixes, suplències i altres possibles inconvenients dins la plantilla de la Llar d'Infants Municipal. Per poder optar a aquestes places de categoria C1 i en previsió de jornada completa, els aspirants han d'estar en possessió del títol de tècnic superior d'educació infantil o d'un nivell equivalent. El sistema de

redacció es realitzarà mitjançant el procediment de concurs en el que es valoraran bàsicament els mèrits com l'experiència professional prèvia tant en el sector públic com també en el privat i la formació complementària que s'hagi realitzat en aquests darrers 10 anys. Les sol·licituds es poden presentar fins que finalitzi el dia d'avui a través de la seva seu electrònica a l'Ajuntament de Palafolls. Els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa de la seva titulació i mèrits, a més de fer efectiu el pagament de la taxa de participació en aquests procediments, en aquests processos selectius, que està fixada en 18 euros per aquesta categoria. Un cop constituïda aquesta borsa, tindrà una vigència màxima de 2 anys. El malgratenc Unai Hernández ha fitxat pel Girona per tal d'ajudar l'equip a buscar l'ascens a primera. El club gironí ja ha fet oficial la incorporació del migcampista malgratenc que arriba cedit per l'Etihad amb una opció de compra. A només 21 anys, Unai torna així a un dels clubs on es va formar amb l'objectiu de rellançar la seva trajectòria personal i també contribuir al gran repte col·lectiu que té en aquest cas el Girona aquesta temporada que s'ha aconseguit de nou el retorn a la primera divisió. Hernández va formar-se de fet a les categories inferiors del Girona fins a l'etapa juvenil quan va fer el salt cap al Barça. En el conjunt blaugrana va arribar a jugar amb el filial abans de marxar el mes de gener del 2025 a l'Etihad per uns 4 milions i mig d'euros. En aquest mig curs va disputar 9 partits amb un gol i 3 assistències. La temporada passada va continuar la seva experiència al futbol saudita, en aquesta vegada a les files del Al-Sahab, on va participar en 22 partits i va sumar una assistència. Ara el migcampista malgratenc torna al Girona, en un entorn que coneix bé i amb ganes de recuperar protagonisme. El club blanquivermell confia en el seu talent per reforçar el centre del camp i afrontar una temporada amb l'ascens com a gran objectiu. Per Unai Hernández serà també el retrobament amb un club on es va començar a créixer com a futbolista i amb una afició que espera tornar a veure el Girona a la màxima categoria just d'aquí un any. I encara en esports molt més populars, més de 5.500 persones han participat de la 41a edició de la nit de Sant Bonós a Blanes. La tradicional marxa popular ha recorregut aquest passat dissabte els racons més emblemàtics del municipi amb un circuit circular de 8 quilòmetres amb la sortida i arribada al Passeig de Mar. Just abans de començar la caminada, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, havia lliurat el taló de 2.000 euros aconseguit gràcies a les aportacions voluntàries cap a l'entitat MIFES. Tot i el caràcter no competitiu d'aquesta prova popular, el nivell esportiu ha estat, com és habitual, molt alt. En la categoria masculina, l'atleta blanenc Buba Sabali ha tornat a coronar-se guanyador per segon any consecutiu, sumant així la seva 5a victòria en la història d'aquesta caminada popular. El podi masculí l'ha completat en Jordi Pujol i també l'Adriana Barrete. Pel que fa a la categoria femenina, la corredora independent Ariadna Mateu ha estat la més ràpida en creuar la línia de meta. En segona i tercera posició han arribat l'Adriana Gutiérrez i l'Alexia Carrasco, que ha pujat al podi per tercera edició consecutiva. Com a novetat d'aquest 2025, si és la sortida, s'ha avançat uns metres al Passeig de Mar a tocar del carrer Muralla per tal de garantir una amplada constant i una millor fluïdesa del grup de participants ja des del tret d'inici. A l'arribada, els participants han estat rebuts amb la tradicional síndria, pomes i aigua, a més de l'animació musical d'un DJ i un fotocall per immortalitzar l'experiència. Arriba el moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui dilluns. Com és habitual a l'informatiu, sempre posem la mirada enrere per saber de què parlàvem tal dia com avui, en aquest cas un 17 d'agost, anys enrere. Comencem just fa un any, el 2025, el Club Muay Thai de Palafolls preparava la seva edició, la segona edició ja de la vetllada Muay Fimeu, que tenia lloc al Palauet durant el mes de novembre. L'esdeveniment aplegaria una quinzena de combats amateurs i professionals, tant femenins com masculins. Entre els enfrontaments més destacats hi havia el combat entre Lázaro Geofrai i també Ignacio Larios pel títol nacional en la categoria de 72 quilos i mig. I ara fa 5 anys, el 2021, els pagesos de la zona d'Horta de Santa Susana mostrava la seva preocupació pel futur de les terres agrícoles que separaven els hotels de primera línia de mar de l'àrea comercial del Carrefour. Els agricultors temien un possible canvi de planejament urbanístic per destinar aquests terrenys a serveis vinculats als hotels i al turisme. L'alcalde de Santa Susana, Joan Compuri, assegurava que els terrenys eren agrícoles i no edificables i que no hi havia cap projecte immediat per construir-hi equipaments.
I 10 anys enrere, tal dia com avui, 17 d'agost, però del 2016, moria una nena de 3 anys en caure en una piscina a Lloret de Mar. La nena estava ingressada en estat crític a l'unitat de cures intensives pediàtriques de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, on havia mort uns dies abans. Els fets van tenir lloc el 9 d'agost a l'urbanització de les Creus de Lloret de Mar. La nena i la seva família de nacionalitat francesa estaven de visita a casa d'uns amics. En un moment de la tarda, la nena va caure a la piscina de la finca sense que els seus pares se n'adonessin i més tard, en no veure-la, el pare es va alarmar. Quan es va adonar que era l'aigua, la van treure ràpidament i la van avisar als serveis d'emergència, que van traslladar la nena inconscient en helicòpter fins a l'hospital, on va acabar morint. I fins aquí la nostra hemeroteca d'aquest dilluns.

0: Arriba el moment de conèixer la previsió meteorològica d'aquest inici de setmana. Ho fem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Comencem la setmana amb un ambient assolellat al llarg de tota la jornada. Únicament un tel de núvols alts i prims que apareixeran encara a primeres hores del matí pel Baix Llobregat, l'Alt Penedès o l'Anoia. Una situació que canviarà a partir de la tarda, i és que tindrem una mica de núvols, núvols baixos, encara que no esperem precipitacions. Únicament algunes pluges molt puntuals al sector del Bages o també del Vallès Oriental, però no estem parlant de les grans tempestes que hi ha hagut aquests dies. Les temperatures segueixen sent elevades.
0: La mínima avui a Palafolls ha estat de 21 graus positius.

0: Avui hem començat el nostre informatiu explicant-vos les principals activitats d'aquest proper cap de setmana a la Festa Major de Sant Genís de Palafolls, en aquest cas amb una festa major que manté la proposta que combina cultura popular, gastronomia i música per a totes les edats. Els actes principals es mantenen el mateix esquema de les darreres edicions. De fet, començaran amb jocs gegants, amb una xocolatada, cercavida de la colla gegantera i dels Diables Folls, i la programació continuarà amb la tradicional sopar popular, el ball social, mentre que el diumenge també hi haurà habaneres. El dimarts, dia 25, es tancarà la festivitat amb l'ofici solemne i una ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà. Això serà aquest proper cap de setmana, però és que aquest darrer, el que hem deixat enrere, Palafolls ha enfortit els vincles d'amistat amb França i Itàlia. Les festes europees d'Aix-les-Thermes, representants i veïns de Palafolls, han participat aquest cap de setmana en aquesta trobada internacional que germana la vila amb aquestes altres localitats, la francesa Aix i la italiana Popi. La delegació palafollenca ha tingut un paper destacat amb l'actuació de la colla castellera dels Maduixots, que ha portat la tradició dels castells fins a aquesta localitat francesa. Durant les jornades s'ha reivindicat la necessitat de mantenir viu aquest pacte d'amistat que ja suma més de 20 anys d'història. La propera cita serà aquí a Palafolls amb els sopars a la fresca de la Festa Major. I l'Ajuntament tanca avui dilluns el termini per participar en el procés selectiu d'urgència destinat a crear una borsa de treball per la llar d'infants municipal. Aquesta mesura pretén ser una eina àgil per tal de cobrir baixes i substitucions temporals que han tensionat la plantilla del centre en diferents ocasions en aquests darrers mesos, l'última molt recentment, tot just fa uns dies. Els aspirants que han de tenir el títol de tècnic superior d'educació infantil poden presentar la seva documentació de forma telemàtica fins que finalitzi justament el dia d'avui dilluns. Aquestes són les principals informacions de la jornada. Les trobareu ja al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.